0: un poc desbé abans, no? I vaig entendre que m'havia de preparar i que havia d'estudiar. I me va cridar l'atenció la comptabilitat, vaig estudiar comptabilitat. I així he fet més de 30 anys fins a la jubilació.
1: Venia el doc quan s'estiu. I jo feia feina dins a dins del seu, dins, perquè l'estat és molt gran. I era també convidat pescador, va armar una barca. Amb un que li de... Era un client que feia de patró, Malek, li deien ell. I va anar de patró, anar feia 3 mesos amb el duc. I jo vaig dir per anir-hi, com que jo feia feina molt dins, serà tant, sempre. I jo m'acompanyia, amb el duc tenia pèrdues. El jornal del duc era... Però bé, no, m'ho han tingut. I vaig pescar els 3 mesos que ell venia i llavors, si ven, tornava a partir jo. Ell feia 3 mesos d'estiu. I jo llavors venia quan se n'anava, que havia acabat, es tornava a seguir el meu rumbo. Però si ven, llavors també me'n dedicaven avui, diuen que ja no ho volen, a cercar els clatassans. I caçar tords, la gent, tothom anava a caçar tords. M'aixecava a les 6, com feia en general, segons on caçaven. Anava allà i havia triat collbomba, que feia feina, i cuinava doblers. Però llavors venien els esclavassants i allà guanyava doblers. Perquè cada dia, la temporada aquella, donia una cistella que anaven 10 quilos d'esclavassants, i si vaig que era molt, però bueno, quan t'omplies la cistella cada dia d'esclavassants. Llavors tenia un mobilet i anava a caçar els tords, i el vespre, quan devia... A migdia havia de dinar, m'aixugava, me n'anava a remull de la banyadura, de la marina, cercant els clatassants. Llavors no duia ni bota ni roba d'aigua. I allò feia foc i m'aixugava. I allò me'n tornaven els tords. I quan ja eren el darrer tord, t'agafava el mobilet, tan xec, xec, xec, xec, xec, a Ciutadella. I a Ciutadella cada dia me venien unes esclahants cada dia, perquè els esclahants de per aquí són molt bons. Els tramuntans no són tan bons, no. I cada dia me venia sa... esclahant que li duia. I el vespre em tornava allà, i quan era allà cobrava, i cada dia en aquell temps duia prou de 700 pessetes cada dia, 600 i pico, entre els tors i els esclavassants, però sobretot les cistelles esclavassants. I aquella temporada feia molt doblers. I ahir, cada dia, amb el mobilet a Ciutadella. I quan arribava a sa casa, a les 10 del vespre, perquè quan caçava, fins que hi veien, fins que passaven tors, i és un lloc que diu Sant Miquel, allà damunt, i llavors a peu i anar a la carretera perquè fa el mobilet i tenia la cistella dels clatassants penjada a un nuastre que feia petit. I jo les deieu, quan partia cap a Ciutadella.
2: Que vam fer una temporada, i avui no ho sé, però vam fer una temporada que es manobra guanyava el doble que el pagès. El que passa que si estaves allogat a una finca, menjaves. I si ja eres a casa teva, havies de comprar el menjar. I allà, bueno, si... Jo, mira, ara te diré. Quan me vaig casar, ell vaig fer 2 anys de manobra, però llavors ella, la dona, sempre m'ha d'anar al camp. Vale. Vaig començar amb 25 pessetes l'hora. I guanyaves d'haver prop de 1.000 pessetes cada setmana. I eres un rei, eres un feliços, perquè amb 1.000 pessetes cuidaves a passar un mes. I avui, què és això? Avui, si no guanyes 1.200, 1.300 o 1.400 euros i has de pagar un censal o una hipoteca, no pots viure, no, eh?
3: Só tu que fas feina, però tot un tregafes que té bé, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot, i no hi havia res, que i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè haguéssim de fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes per el carrer i poca cosa més.
4: Tal vegada encara, perquè m'agradava per mi molt, la insa, a pesar de que tinc les espaldes fetes molt bé, vaig xalar molt, una lavanderia. Les màquines també me'n recordo, perquè una ninotxa que penjava llençols en els de sol i allò corria i anava baix. I un dia me diu, el rei diu, avui vindran totes les governantes de tots els hotels de Menorca a veure perquè ets qui penges més llençols. I això va. I te dic que a pesar de ser la feina, perquè allò eren un carros, avui en dia, ara hi he anat una del migjorn, i m'ha dit, Nino, no et sembla de res. No et sembla de res, perquè allò, la màquina t'abocava un carro de llençols i tu els tiraves per poder-lo penjar i a vegades te sortia damunt el cantell i estiraves i salta el cantell. A lo millor era davall tots els carros que n'hi anaven sent dins el carro i quedava. Però era feixuc, era això, però vaig prendre molt dur. A més, tenc amistats molt bones, eh?
3: I de feina, si no, fan de mestre de cases o del camp. I jo, quan era, que encara anava a escola, i llavors, perquè el germà segon se'n va anar a Barcelona, perquè allà hi havia un cosí que tenia un ràpid, i clar, i allà ja tenia feina i va guanyar més i se'n va anar. I llavors, jo en aquesta època, llavors, vaig començar a l'escola. Hi havia una fabriqueta molt petita, que era com una cotxeria, una cotxeria. Fèiem bisuteria. Sorties d'escola i anava a bisuteria. Això érem unes quantes, si mateix, dones, hi havia un parell d'al·lots joves, però poca cosa. Sí, també soldaven, llavors també soldaven i homes que soldaven. Hi havia de tot, hi havia un parell de màquines i molt de cosa de mà, i vaig fer bisuteria vins que llavors la van llevar i bueno, ja vaig comprar un poc de cosa, però com que llavors tampoc no tenies dobles perquè tot ho entregàvem, no com ara, no, és que no et sembla de res,
1: perquè des de l'ego jo era molt dimoni per la feina, però era base de fer llenya d'aquestes, oliveres, llogastres, per cremar d'estufa i això. I hi havia molta feina de serrar. I jo serrava, i després en el puesto meu havien de posar un home. I jo feia la feina, m'agradava. Però ella era pillo ja. Entonces, i serrar és natural, verduc. Però si un, el que sigui, si pitges un poquet, és que es tira, que te feixuc. D'allò més se fa a medi de normal, després del verduc. I jo era pillo i perquè no hi volia anar. I li pitjava el camí que s'enfadava. I n'hi havia un altre home que ho tenia sempre, feien amb ell. I deia, vine aquí. I me deia, vine. Me deia, vine aquí, te rubic. I anava, jo vinga, i xerrava del més bé. Però, diu, pues fa tan bo salot. I en els 2 anys de festa amb mon pare, en 2 anys, me diuen que vols anar als Barcarès. I els Barcarès és un molla petit, sobre la mà, una fàbrica. I dic, ho diré a mon pare, si ho vol, vendré. I vaig dir a mon pare, dic, oh, que m'han dit si volien allà. Diu, ves? I vaig anar perquè era fer fàbrica i anava. Allà hi havia 3 cintins grossos i serrava, i feia llenya, i jo ajuda. Era el peon d'una màquina i li donava el material i li llevava, perquè hi ha serradors, s'ajudant, que jo ja feia peon, era un lot, guanyava unes 50. Perquè jo fos avui, no sé què faria, mestre de cases. La feina que fèiem, i van guanyar molt bé, avui està morta. La reina ja no va. I aquí en la reina, i a vegades que vaig dur 10 quilos, i eren 5 duros el quilo. I el jornal eren 6 duros de jornal, els homes. Bé, i allò... I avui això està mort. Ja no hi ha res que fer. És la llenya i carbó i tot això, tot està mort. El que jo llavors feia molt i m'anava bé, inclús els clatassans, em duen de fora, diuen, i des d'aquí no em deixen vendre. Aquí que són els bons.
3: Bé, no, això, però he fet prou anys a tots que després de la bisuteria te dic que vaig anar de camarera allà, de casada ja, perquè tot un dels primers anys sí que vaig fer de bisuteria, que pintava, i ara, i llavors aquí, vaig acabar sent goleador. Sí, s'ha mort molt, molta estona, que no volia. Dic, jo me n'hi vaig, i jo me n'hi vaig anar, i ho vaig passar molt bé. Llavors feien la temporada d'hivern d'aquest, feien campionats de truc, i si quedaven campions, llavors a vegades anaven a molt, o d'aquí o d'allà, bueno, si quedaven campions s'ajuntaven, i el temps del truc aquell, havia... perquè llavors eren moltes taules cada dia que feien, que jugaven a truc. I poi, que sempre és, ara era petitó, però era, no sé, era un puesto que entrava molt la gent, que hi havia un ambient d'amics, que anaven a fer estones matiuns perquè les dones que anàvem a fer el cafè ara és que van començar a venir allà. Ja encara anàvem a fer el cafè juntes. Vull dir que no eren amigues meves, bueno, no eren amigues, sí que ens coneixíem, però no les amigues de nosaltres sortir, per exemple, que allà perquè havia jo, el matí ahir venien a fer cafè. I de llavors vam fer qualque excursió, que me n'anàvem, agafàvem un bus i me n'anàvem totes a sopar un dia a Ciutadella o a Mont. Mos van fer amigues. N'hi ha moltes que ja... Perquè tot eren homes que anaven allà i jo havia de ser de camarera. Crec que era això, jo que sé. Perquè llavors també semblava que bo, no? Anar a fer de camarera. Però no va passar res. Molt de gent, cremadillos, allà els diumenges, que fan el cafè en conyac, o pues, un gin tònic, o una cervesa, o conyacs, tots els que t'assemblin, perquè... I whisky, això sí, Però... Cubates sí que també en fas, ja, perquè, bueno, que em fa un pot de gin en Coca-Cola, o això, però era lo normal. Molt de cafè també fem, perquè fem, com saps, matins, cafè i gin.
0: La primera feina que vaig fer va ser de sabater. És a dir, aquell temps, en aquella època, migjorn, evidentment, no tenia l'activitat turística que té ara, a la urbanització de Sant Tomàs, i aquí hi havia un sector, tal vegada un 50% de gent que fa feina, que fa feina al camp, ja dic que tots els llocs després estaven ocupats, i un altre tant per cent també important, que era la manufactura descalçat. Hi havia gent, molta gent, que fa feina a casa seva, inclús, amb un quarto, un estudi, tenien la banqueta i la dona els ajudava, si havia fills també, i feien feina. No hi havia fàbriques, però hi havia molts de sabaters. Inclús hi havia cases on es reunien un grup de sabaters, com record, Espuntillo, l'Ave Maria, aquests aliats, tot això eren cases on no hi havia més que sabaters. La gent anava allà a fer feina, sí. Però ja he dit, no hi havia fàbriques. Duen els materials bàsicament de l'O, de les fàbriques de l'O, qualcun de Ciutadella, i aquí es muntava i es tornava a enviar després les sabates fetes. Això em va mostrar un senyor que es de Bec Gomila. El record amb molt d'efecte en aquell home, sí.
3: Teníem un taulell gros i cadires i allà feien tot el manual. Després hi havia un altre quartet més petit i tenien dues màquines que eren com, bueno, polidores, li de... I no, jo polia. I després de fer les 8 hores allà, m'unes duen lo de màca nostra, també. Per, bueno, per tenir més... per guanyar més. Llavors, aquell temps guanyàvem per lo que era tota, però va fer moltes hores de feina. I ho duen de Ciutadella, i hi havia s'encarregat d'allà, si volia venir aquí, i llavors hi havia de més cotxe que anava i venia de Ciutadella cada dia, no és com ara. I duen les caixes de la feina, i fèiem i... fèiem beceroles i ceniceros. I fet ceniceros, jo encara en guardo un. Fan ceniceros i fan de anelletes i gemelos i de tot. I teníem, a les taules hi havia com una cosa posada i amb un fil enfilàvem allò que es gemelo burinava. Fèiem allò, posàvem un de vosaltres, fèiem unes tires i llavors, segon d'una Ciutadella, i ho acabaven, perquè allà hi havia els banys, hi havia... Però nosaltres fèiem tot cosa de mà. I això es polia també, perquè els ceniceros allò era gros, coses d'aquestes, ho políem allà, era una roda. També hi havia una màquina aquí, perquè llavors va posar una altra... Allò era... Hi havia màquines, ja fèiem més cosa. Passàvem bé, també, perquè... No, i cantaven molt. Cantàvem o xerraven també, bueno, si havien... I si qualcuna fa festa o això, també fèiem un pot de facetes, eh? Però fèiem... Que... Ja me'n record. Que nostre fèiem menta o anís, fèiem el licor nosaltres, i fèiem pastissets o rissats, i llavors mos en duem allò, i fèiem un pot de festa quan hi havia una que fa festa. I xerràvem de... Bueno, si sortíem a fer una volta això o allò, quan tothom crec, però que xerren de nòvios o... Sempre teníem coses armades, però bueno, no. Arrissats són unes galetes que fas amb una màquina i queden amb unes ratxetes així damunt. No sé si li diuen una altra cosa, perquè en el dia també n'hi ha. Però això li dèiem rissats, i era el que fes, perquè no fes gaire cosa, fos encimades per Sant Cristòfol i no hi havia res, no és com ara, que tot s'han hi ha de tot. I llavors fèiem això, fèiem res, i jo fèiem el licor aquest.
0: Era paredador, fa paret seca. Es dedicava, després ja, que jo record, ja de més grossot, es dedicava més a picar pedres, és a dir, fer escalons de pedra, de marès, el picava I tenia una petita empresa, tenia 7 o 8 homes, no sé, una cosa així, me'n record. Només de so, no. Era més bé una empresa petitona. I es dedicaven a això, a fer per aixeca, per aquí i per allà, en el lloc. Després, no és com ara, ara crec que no hi ha cap, talvez n'hi ha un o dos de llocs d'esterme que estiguin amb explotació. Després sí que hi estaven, ara estan abandonats, però després pràcticament al camp vivia moltíssima gent, entre pagesos i missatges, molta gent vivia al camp. I ells i el seu ranxo d'obrers es dedicaven a això, a fer parets.
1: Les temporades que no hi ha res, feia llenya, picava, feia de valls, però. Sense marina, que dèiem. I, en fi, molt bé, allò, el que feia, picava dins la tata, i tot el que jo feia era meu. Allò no era més que rama i mates i coses així. Però amb el picón, el sol, ja tenia un bon jornal. I a més, llavors, quan venia cada setmana, feia una sitja, i la sitja de romandre de vora cada vespre. Tenia una barraca, i allà menjava, i me cuidava de nit, tant de xucar, tant del cicar, per bussonar la sitja, bussonar, que la sitja fa un tros fins dalt i posa llenya. Quan la sitja, perquè si esperes que la sitja, que vagis foc, que tu quan comences la sitja, posen foc i dale, que cremi. Perquè tot d'una el foc no agafa, s'escampa. I has d'esperar que es posen les fumeres perquè l'aire respiri i allà hi posaves un còdol i quan aquell còdol començava a treure de la bubó que tenia, me li posava, no la deixava agafar la sitja. Agafar és que quan està calenta i llavors no li dona llenya, després va, buf, agafa. Perquè el foc, el carbó es fa per medi del gas del foc. No hi ha foc, no dins la sitja. A més, hi ha foc en la rola. I vas posar llenya, entonces, ja ho saps, i destapava, tenia una planxa de ferro, llavors la planxa, omplia el forat de llenya, t'anava a tapar. Perquè si t'atiboques o esperes que el foc no tingui llenya, el foc fuig. I quan el foc te fuig, llavors pega allà on pega, fa un forat a la sitja.
3: Vaig fer bisuteria, llavors pintava. Pintava la bisuteria. A la fàbrica feien uns ceniceros i els pintava i només els feia jo. Els duen aquí perquè eren llesos i jo feia el dibuix i unes papones que eren unes agues i també feia els dibuixos amb el pinzell. I els colors, primer fas un i llavors l'altre. Bueno, el lot ja era gros, sí, perquè vaig tenir el fillet i va ser una temporada que no em vaig fer. I llavors, bueno, la cosa ja va anar diferent i llavors el lot ja tenia més anys i vaig tenir un nebot que va agafar un bar i jo li feia mitja jornada jo, bueno, feia mig dia per home amb el nebot i jo. I vaig fer molt d'anys de camarera en el bar aquest. I llavors ell es va posar malalt i ho va deixar. I jo no ho vaig agafar, perquè ja estava... Bueno, no és que estigués cansada, perquè jo la veritat és que m'agradava, perquè això que diuen ara és molt cansat i... I clar, fas feina diumenges i feners i tant si ets Sant Cristòfol que si ets Nadal. Cada dia a fer feina. I llavors ho vaig deixar jo també. Vaig dir, d'hora no, i ell ho va llevar. I llavors vaig anar a fer feix un golidor. I he vist que em vaig jubilar. I s'ha d'haver seguit encara, per allò això m'ho va posar malalt. ja no vaig tenir excusa per... Vaig acabar, bueno, però ja tenia... Es va posar malalt que jo... El dia que vam fer 60... Jo vaig fer 65.
1: I feien picor amb imballó. Jo... M'aixicava, anava a tenir sitge tot sol. I t'anava de cuidar. Però llavors, quan els dies que eren bons, o quan tal com feia la rama, ja el posava en condicions, feia com el plastor, anava fent la rama, i allà on hi havia un arbre, i llavors feia el picorn. Tirava la rama dins, i llavors era servia per estufes, allà un pla per estufes. I quan venia que el sol sortia, ja he fet una piconada, i fa sortir uns 100 quilos de picorn. I la venia a passar 3 quilos. Veu? I llavors tot el dia, vinga a picar aquí, a fer. Picar no mirava les hores, a fer, fer. I això va anar així. Perquè la tramuntana és tot el més flac aquí. Ara, en la carbó, el mateix de carbó, per fer un quintal de carbó, havíem de fer 5 quintals de llenya. I a tramuntana, per fer un quintal de carbó, havíem de fer 7 quilos, 7 de sol per fer un quintal. I aquí en 5 ho feies. La llet i tot és igual. No té valor, té més força.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar, posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no és que m'ha de dormir no res, no, no, no, preparat, saps?
1: Com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. Començàvem amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una un de català, com a mínim, d'acord? Una un és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: els hi demanin una un per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos.
3: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers, els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs bé, ja.
0: Ostres, jo amb aquest amb els sabons, eh? No n'he vist cap, per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconsegui passar mai de les semifinals, eh? Però sí, sí, fa
3: en català
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer,
0: sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet. Al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
3: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes també, si aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament i per feina i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen
3: català.
0: Fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí. Cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els escolto per rugby, jo els he solat escoltar quan donen a rugby.
3: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, en Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
3: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí. Ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai,
3: que fort, no.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu quan van muntar l'APAO?
1: El Lapao
0: i el Lapapit.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Què dius? La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia i xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yecla, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Clar, Yeclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però bé. Crec que no.
0: Després també, l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella. Eh?
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. Yeah. I finalment, Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
2: En producte d'octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: barceloní en reminiscència. Essències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall!
3: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: l'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda. Capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superam el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra, es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
2: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat.

ajut. Deixa'm assistir avui, no deixa'm sa mala vida. Tu que em ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més rebel·la se m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre es balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veient pirra.

torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres

0: força de um catafibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No són hores.
3: Ai, l'altre dia... Vaig anar a la llibreria a buscar un llibre.
4: Ah, menys mal. Que no hi ha un quilo de solomilla.
3: També podria haver ido a la llibreria buscant l'amor. Què te dice?
4: Bueno, això també és molt romàntic. També és molt romàntic, sí.
3: Vaig a la llibreria...
4: Mio, podcast,
3: de la ràbia a l'amor.
4: Sí, sí. Bueno, també és bonito, està bé.
3: Sí, vamos por Pimpinela. Ah.

No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embruta't sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
5: És a dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, pronunciant bé, exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania,
4: mateix,
2: Hongria.
4: Saps? Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
2: espera,
4: coses.
5: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
2: Les os que quan tornen, que quan són àtones es pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
5: En Pedro se llega al matí i pensa...
4: I pensa en...
5: Quan les os àtones...
4: Pensa un poc en sis, eh? I posen les os àtones.
0: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo tamă pe să creăm, e că sunt preoțios. În ducere de mustrere s-o martă pe tot ăsta as vaina. Că sigui un cas perdut no vol dir res sempre molt bé sa zainas.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca DocFest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Ens hivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Pau Jaume es destaca com a fotògraf analògic i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Es Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar. El meu projecte documental d'aquesta part del Dana va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i, bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: I llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no? Que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no? I parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: notícies contradictòries coincideixen sovint als mitjans. O potser és que no les interpreten bé. O tal vegada és que no es comuniquen adequadament. Com sigui, podem constatar amb els titulars la manera diferent de veure el món en funció de les ulleres que ens posem o ens posen per mirar-lo.
1: Època de muda. Capítol 48. Som més rics o més pobres?
0: D'una banda, a principis d'any llegim que hi ha bones perspectives en la vinguda de turistes i que les grans cadenes esperen tants o més visitants que els rebuts l'estiu passat. La bolla econòmica illenca podrà continuar creixent, com ve fent des de fa uns quants anys. A l'altra cara de la moneda, sense tanta projecció pública, els darrers estudis sobre joves diuen que la gent s'emancipa dels pares als 30 anys, però que si a Balears volen viure sols, necessiten més del 90% del seu sou per pagar el lloguer. Alguna cosa falla quan tenim una economia que va vent en popa. Però la gent formada amb estudis universitaris no es pot independitzar de la família si no és compartint pis com quan eren estudiants. I encara hi ha coses més greus. També hem pogut saber que més de 2.000 persones viuen a Menorca amb un espai d'habitatge inferior als 10 metres quadrats, malgrat que molts tenen feina i nòmina. Això ja són paraules majors, que posen seriosament en entredit aquest suposat miracle econòmic amb què constantment ens bombardegen. El caragol de terra és un mol·lusc tranquil i pausat. Es caracteritza per dur a sobre una closca que li serveix de casa. Neixen petitons d'uns ous gelatinosos que els pares mares han posat prèviament dins la terra humida. Uns progenitors que produeixen a la vegada òvuls i espermatozoides, però que s'han de coblar en una còpula apassionada i molt lubricada perquè no es poden fecundar a si mateixos. Un nombre creixent d'especialistes venen advertint que un dels problemes importants de la nostra societat és la dèria de mesurar el progrés només amb el producte interior brut. Perquè això és el que fem. Creure que com més volum econòmic movem, més guanyem tots. Quan estàs ficat dins

Massa vegades s'oblida que el PIB creix quan cremen combustibles fòssils que contaminen l'aire que respiram. Creix quan fumigam amb pesticides que maten la vida al camp. Quan fabricam pèl·lets de plàstic que intoxiquen la vida marina. Quan hem de depurar les aigües per poder beure o quan l'hem de dur amb garrafes de fora. Quan urbanitzam zones fins ara silvestres del litoral o quan enviam armes a les guerres.

0: Per contra, el PIB no registra si hi ha més gent a les conferències, si els nostres descendents aprenen o no a apreciar la música, si anem a passejar pel camí de cavalls, si hi ha més papallones trascant, si els glossadors tenen més o manco enginy, si la gent riu més dins les cases, si els veïns s'ajuden entre ells mateixos. Confondre creixement amb progrés és una característica que es detecta en molts discursos institucionals i d'agents socials rellevants. Confondre felicitat amb consumisme és una patologia que incideix de manera important en la societat actual, que després acaba patint una epidèmia de depressions i desencisos vitals. Hi ha gent que creu que tot això ho resoldrà la tecnologia. Però el que patim no són problemes tècnics, són socials i culturals. La deïtat actual és l'economia. Més precisament, el creixement econòmic. Cosa que ens impedeix entendre que hi ha altres maneres, més amistoses amb l'entorn, que ens permeten també una forma de vida sense mancances bàsiques i molt més plena a nivell anímic. A mesura que els caragols s'alimenten, poden afegir capes a la seva closca, que es va fent més grossa i més gruixada. Però no se'ls acudeix fer-la tan gran com per no poder-la moure. No s'enlluernen amb una major dimensió que els condemnaria a viure en pocs centímetres quadrats de pastura. Els caragols fa molt més temps que habiten el planeta que no els humans i han superat seleccions evolutives molt exigents. Controlar la dimensió del volum econòmic és precisament una de les receptes que indiquen els estudiosos de la viabilitat futura del nostre model de civilització. També és el que han après alguns empresaris, que són exemple d'èxit, per haver dissenyat la seva economia a una dimensió raonable per al territori on viuen. Repensar el concepte de riquesa i analitzar les coses que perdem a mesura que creix el volum econòmic és un exercici interessant. Saber definir la mesura idònia, com fan els cargols, és una aposta intel·ligent.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar a la vida, vine cap aquí. Sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no?
2: La segona.
1: La segona, no.
2: Sí,
3: bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digues,
4: no, fes el xiste.
1: Ai, bueno, digues-li com es diu xiste.
3: Un xistat.
1: Va, com us expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu dels catalans, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Han tardat 30 anys,
2: sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure amb majúscules.
3: Com sou.
1: O sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general, institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si el 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia amb majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: És,
2: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, veuràs salta i baix i fas bus.
2: El drama que serà això.
3: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sempre em ve.
2: Sí.
3: I tu fiques dins un xac i diu, ves, i ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús, però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Que
2: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec, Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de mou i aclarir.
3: Ja està, va. A l'infanta i ho aclarim.
2: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com de tàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos
3: ara,
2: dies.
3: Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar.
3: Es cridar.
2: No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
3: Vale.
2: I dit, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Ui, una cridada. Uep, com
1: anam?
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
3: Danone,
1: saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone, era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Daniel Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan,
3: és impossible.
1: Dan Juan.
3: No,
2: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: És igual, jo menys fruita. Hombre. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan.
3: No pot ser.
1: Bueno, cerqueu una xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. D'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó. Nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
0: En afegites ni pa.
2: En afegites ni pa.
3: Després, es podia fer.
0: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qualsevol.
3: I quedaran abans d'esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotint, agarrotint, agarrotant...
1: De la vera, de Lleida. Vera,
2: de Sant Joan.
3: Què és garrotint?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: I agarrotint és com...
2: Un garraf petit.
1: Com es diu?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
0: Un garrot petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sabó.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia, per
3: jo
2: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar.
1: Supos.
2: G-O, R-R-O.
0: Clar, clar, clar.
2: Sí,
3: clar, és tu, que filòleg.
0: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò.
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
0: Xistorra.
2: Xistorra. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quantes poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, no, no.

0: tocada.
1: Hòstia. Mare de Déu.
0: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Recordes els majorets que ens van posar de moda? 90? Podríem passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que fins un grup de majorets...
1: Aquí a Mercadal també n'hi havia una.
2: En plan, què, esto què? Pues un poc això, saps?
3: Sí, sí.
2: Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada. Ah, sí, típic.
0: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada als meus amics de gran batucada, que són quants.
1: Us estimam.
2: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
4: Escoltau Radio Far.
2: Sí, ara, sí. Ara sí, antes no.
4: Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
0: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
0: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc un escric, no? I d'ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòstol.
2: Toma, perfectament definit.
0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
2: Sí, és la millor porquetjada. Els millors 10 segons de porquetjada de la història. Els millors 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no? Sí.
0: En Cibern hi ha un de Vueling, que en si estiu hi ha Vueling i Ryanair.
4: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
1: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginsburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginsburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals, però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Coses per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.
4: D'acord, no ens entenem.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

quantes coses et diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. En Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon cap vespre.
0: Bon cap vespre, bon dia, bona nit, bon cap vespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, Chastic Fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: tu ja fa tot ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, no? Jo tampoc.
1: Ja ho saps.
0: Impresentable també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent ese recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kuhl, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, farratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit, me

M'arrossec per allà on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins a les pestanyes. I la vorera que rebull, els peus de vin i de lim, faig camí entre les mates.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recoman ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: I és que avui mos acostam a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper cabdal, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar amb nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia. Encara les moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Anem a fer un altre programa d'aquest cap de fibló. I com sempre, en persones d'extra, extra qualitat. I avui tenim un músic, no sé si t'hem de dir músic, o que va intentar ser músic, és igual, però que va fer coses punks guapes a Silla de Menorca.
1: Us vam avorrir un estiu i vam muntar això.
0: Anem a saludar en García. T'he dit que dir García?
2: Sí, García.
0: En García, que vivia a Ferreries, ara...
1: Si dius Javi, no sabrà ningú en qui estàs entrevistant. Si dius García, tal vegada és la generació del 80, encara se'n recorda qualcú.
0: Bueno, en García és un jove de Ferreries, ara viu per Mó. Fa molts anys que ens coneixem, era manco, som de la mateixa quinta, desgrupat de Ferreries de Susina, quina quinta, val. I bueno, abans de xerrar de música, anem a xerrar un poc dels inicis de la música. Com t'inicies tu amb escoltant música punk?
1: Pues mira, jo me vaig trobar una cinta de la Polla Records en una paperera de on hi havia l'antiga estació de busos de Ferreries. Un cap vespre jo tenia 12 o 13 anys, però jo anava amb penya que escoltava els mics aquests de Maquinorra que fotien, insistia, Maquinorra, li deien Maquinorra, però no sap ni lo que era jo. I un dia me vaig trobar una cinta que hi havia per una cara Los Inhumanos i per una altra cara la Polla Records. Et salve de la Polla Records.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Acte seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: en què t'ha ajudat, per què t'ha servit, si la teva vida anterior trobes que has fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, atreca't el micro.
1: Estic atordida perquè no m'havia de pensar jo mai, ai, perdoneu, que avui estic molt ronca, no m'havia de pensar mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia de pensar mai que jo fos un poquet artista, però veig que un any darrere l'altre, pues, encantada de la vida.
0: L'any passat què vas fer?
1: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar a casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat a portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta. Vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que na Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que na Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categories juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyaven, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

d'esca per pescar i és que tant me n'enfoto una sirviola que un junclar. L'important per jo és estar arran de la mà, tancats ulls i desfent buis i deixar-ho tot molt més clar. O anar d'excursió de punta natines lluçar, per et

tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'ha el sal. En el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada. Es torna en veritat la

0: els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbat. Xerbat.
1: No és que ell pensa transformar.
2: Té que hi ha altres
0: xerbat.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona no ves rap amb les
1: vides. Sa dona no ves rap amb les vides.
2: Diuen xerbat. Que ell no ho sabia.
1: Té que hi ha altres punyeters.
2: No és que ell pensa
0: transformar. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat. Xerbat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: solen dir que és més fàcil destruir un àtom que un prejudici. Bona part de raó hi deu haver quan surten tantes dificultats en el moment de voler contrastar les dades amb les creences. Ficats com estem dins la voràgine del creixement econòmic, acabam acceptant el marc lògic que ens marquen les notícies i la publicitat, encara que després, de tant en tant, comprovem que hi ha moltes coses errades.
1: Època de muda. Capítol 46. Comptar-se les costelles.
0: Que quan una qüestió està enquistada a la ment és una feinada desmuntar-ho, se sap des de fa molt de temps. Era el segle XVI quan un investigador, després d'obrir dotzenes de cossos humans prèviament ajusticiats, es va atrevir a dir que no era cert que als homes els faltés una costella, la que suposadament s'havia emprat per fer neva a la primera dona. Li va venir de poc que no l'ajusticiessin a ell.
2: ¿Quieres respuestas?
3: Creo que tengo derecho a ellas.
2: ¿Quieres respuestas?
3: ¡Quiero la verdad!
2: ¡Tú no puedes encajar la verdad!
0: I és que, per pensament, no per precaució, l'Església no deixava abans manipular els cossos humans, sota el suposat perill que les ànimes anessin perdudes per l'eternitat. Sembla que Vesalio, que a més d'anatomista era clarament molt llest, va convèncer les autoritats eclesiàstiques amb la teoria que els ajusticiats estaven tan condemnats a l'infern que no tenien cap possibilitat de sortir-ne. Així va poder comptar les costelles d'aquella pobra gent. Però abans d'això, sempre tothom havia afirmat que al gènere masculí li faltava una costella. Perquè ningú ho havia comprovat o perquè, si qualcú ho havia fet, devia optar per no discutir una hipòtesi tan implantada. Quan tothom ho veu de color blanc, fa de mal dir que tu ho veus negre.
4: Adán, Adán, escúchame, Adán.
5: No quiera calmarme, señora. No estoy chiflado. Estoy como cualquiera en este trance. Tú lo has dicho hoy. Has dicho que cualquier ser es capaz de atacar si se le provoca.
0: Cinc segles després, tenim superat el debat de les costelles, però encara vivim en controvèrsies similars. Les dades publicades mostren que la renda per càpita més alta, comparada amb les altres regions de l'Estat que han tingut les Illes Balears en democràcia, es va assolir a mitjans dels anys 80. De llavors ençà, hem anat baixant posicions al mateix temps, atenció, que triplicàvem el nombre de turistes. Segons aquestes dades, idò, amb una tercera part del volum de turistes que movem ara, ens anava millor econòmicament. Dir això actualment és una heretgia similar al cas de la costella masculina i provoca que alguns invoquin uns dimonis d'altre estil. Però no és l'única dada que ens hauria de fer pensar. A Eivissa hi ha metges que viuen a habitacions del propi hospital perquè no troben cases per llogar a un preu assequible, amb sou de metge. Els policies i els professors protesten perquè n'hi ha que han hagut de dormir dins el vehicle. Els fons voltor compren edificis sencers, desallotgen la gent que hi viu i ho destinen tot a lloguer turístic. Això sí, a Eivissa mou un gran volum econòmic, la qual cosa es transmet públicament com un gran èxit. Aquí a Menorca hi ha institucions públiques que promouen revisions per permetre més creixement turístic, que preparen inversions destinades a poder desbloquejar l'ampliació d'urbanitzacions a la costa, que dissenyen projectes perquè puguin venir creuers més colossals i pantalans perquè hi càpiguen més embarcacions. També s'anuncien com un gran èxit. Però si miram les eines que empra el mercat per atreure tots aquests turistes, no hi trobarem fotografies de grans hotels ni de creixements urbanístics, no hi veurem noves infraestructures per vaixells més grossos, ni les platges atapeïdes de gent. Els anuncis que es fan servir per fer que Menorca sigui atractiva i mostren platges verges, paisatges idíl·lics, poca gent, i mostren un petit llaüt solitari, les sargantanes negres, l'antiga caseta de vorera, les taules megalítiques, la barca vermella, el camí de cavalls... la parella que va en caiac. La disjuntiva entre economia i conservació és completament falsa i interessada. Allò que Menorca ha conservat perquè s'han posat límits és el recurs que el mercat empra, perquè qui s'hi dedica sap que això és el que té valor. El repte és saber mantenir-ho i generar una economia que retorni beneficis clars, no només més volum. Incrementar la bolla econòmica no està servint per una major qualitat de vida. Diuen que els peixos són conscients de l'aigua quan els treuen a l'aire. Hi ha gent que valora les coses quan es perden. Potser ja és hora que ens alliberem de pantalles i titulars enlluernadors, enviem a passejar els dimonis, contem les costelles i apostem per les coses que realment s'ho valen.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. En Miquel ja, ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon cap vespre.
0: Bon cap vespre, bon dia, bona nit, bon cap vespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests aquest joves bueno, que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mal, però avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista. Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, ja estic fart... no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel... és un tot terreno, no? A mi esquerra també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
2: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal... Tu ja fa, tu ja t'anés amb qui ets.
3: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben qui ets.
0: Impresentable, també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
4: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, León Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar-vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores, però no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: En aquest tercer capítol, tornem amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
1: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

I el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Començam una altra tanda, una altra estona de compartir música i compartir músics. Abans sempre intentam posar-vos algunes coses que, a pesar que els aconegueu, pues, intentar sorprendre o intentar mostrar-vos alguna cosa que un desconeix o donar alguna explicació de qualque cosa. I el d'avui li he posat un títol que, bueno, tampoc no és que me faci molt, però tampoc no el vull llevar, el vull deixar així. Menorquins pel món. Farem referència en aquest programa a cançons que a vegades a lo millor sentiu en aquesta emissora i que un diu, i aquesta cançó de bon punyetet surt o quina relació té amb Menorca, i és que hi ha moltes ocasions, i això també entra dins la discografia nostra menorquina, és com un... si anéssim a revisar tot el que és la discografia, podien trobar diferents formats, a veure aquest disc quin sentit hi té. Hi ha discos que estan aquí dins la discografia menorquina pel fet de dur una imatge de Menorca, encara que la música no tingui res a veure amb Menorca, però hi ha una sèrie de discos on ha col·laborat algun menorquí per una o altra raó, algun menorquí ha posat allà la seva pauada i són cançons, discos que moltes vegades no són coneguts o sí, però que tenen aquest motiu de que hi havia allà un menorquí sonant, i anirem explicant, anirem fent un repàs per un llistat de cançons, de discos que tenen aquest format, que és un llistat molt ampli i que no arribarem baix ni molt manco. Posarem una mica de manera aleatòria cançons on hi ha algun menorquí que col·labora. Abans de res, i després d'haver donat aquesta petita introducció i la benvinguda a tots, que sempre és molt d'agrair, vos posam, com sempre, la cançó que vam deixar pendent el darrer dia i que després vos explicarem qui són.

La cançó que hem escoltat es diu Paraules. No sé si a qualcú li ha sonat el manco s'estil, el tipus de música, perquè aquesta música, aquesta cançó, té un vincle molt directe en Ja t'ho diré, pel fet de que el grup es diu Es mou molt no, i Es mou molt no és un grup que van és un grup o és un disc que van gravar components de Ja t'ho diré. Ja t'ho diré, quan sabeu, quan es van desfer, van quedar uns quants a viure, encara viuen allà, per la part de Girona, d'altres van venir cap aquí. I aquest disc és un disc que es va fer en micromecenatge allà pel 2014-2015 aproximadament, el disc va sortir el 15, i canten en Sebastià Saurina, en Tete, el guitarrista, en Carlos Pons toca la bateria, i en Fly, en Jesús, Moll, per suposat toques baix. Ells tres, junt amb altres músics com en Josep Castilla, que també tocava la guitarra, i algun altre, el teclista era en Raül Marc, crec, van gravar aquest disc, Silla dels Il·luminats, i són temes nous, temes propis, que són realment els compositors que composaven les cançons de Ja t'ho diré, són ells, són els mateixos. Aquí no hi ha en Cris, per suposat, però tota l'essència, diguem, de Ja t'ho diré venia abocada també cap en aquest grup. Aquest grup va fer diferents actuacions per allà, per Girona. També va venir a Menorca a presentar el disc. També record que van fer un tema nou que és de Mig del Canal Salat. I bueno, quan aquest grup fan concerts, també solen tocar temes de Ja t'ho diré. Bé, això era un poc. De fet, aquesta va ser un poc la idea que em va donar per aquest nou programa, que són músics menorquins, fora d'aquí de Menorca, que fan música. D'aquests n'hi ha molts. N'hi ha molts ara, i n'hi ha hagut, no vull dir sempre, però sí, n'hi ha hagut bastants. Ara darrerament bastants més, perquè són molts que hi surten a estudiar i fent la carrera, i després es queden per allà i fan alguna col·laboració amb un o amb altre. Posarem les cançons una mica aleatòries. La primera que me ve en el cap ara mateix és un grup que es diu Senyor dels Llamps, Senyors dels Llamps, que són un grup que es van formar a Barcelona, i on hi ha un menorquí que sona, que és d'Enric Marquès, és el baixista. Aquest grup és el grup que va néixer, que va sortir arrel d'una divisió, diguem, que hi havia dins el grup Pel de Gall. El Pel de Gall, als seus inicis, eren uns altres membres, per suposat, com sol passar, vull dir, els grups van variant. Hi havia alguns dels músics de Pel de Gall que van sortir d'aquest grup i en van muntar un altre, van muntar aquest altre, els Senyors dels Llamps. Hi ha, per exemple, hi ha l'Albert Vinyés, que és el teclista, que també era el teclista dels primers discos de Pel de Gall, i que aquí és el teclista, també és qui toca dins aquest grup, junt amb en Enric Marquès. Són grups que, en aquest cas, eren estudiants i dins la carrera els agradava també la música. No vol dir que estudiessin carrera de música, sinó que estudiaven qualsevol carrera, però es van interessats en la música i van muntar aquest grup. Pel de Gall ja va néixer així, i el Senyor dels Llamps va ser també encara una resta d'aquesta mateixa empenta. Escoltarem, si us sembla bé, una cançó que es diu Bon dia Jordi, que és la que dona inici en aquest CD. Bon dia Jordi.

Senyors dels llamps, ja ho heu sentit, aquí hi havia un menorquí sonant. Això són discos, en aquest cas, aquest disc concret, és un disc que a lo millor en alguna botiga de discos, que ja n'hi ha molt poques, n'hi ha molt poques, de fet, per exemple, a Cime tenen discos de, que tenen també sempre coses a veure en Menorca, a lo millor aquest menorquí, que quan ve aquí de vacances o quan ve aquí per lo que sigui, a vegades du discos, i en aquest cas aquest disc és un disc que potser l'heu vist que es pot trobar, i que, bueno, que té aquesta raó, vull dir que és menorquí, quan passa per aquí pues, va deixant els discos, perquè el polit és que els discos es puguin els pugui comprar la gent, no? Per tant, beníssim. Anem a tirar per enrere i m'ho anem als anys 60. Als anys 60, per tot l'estat espanyol, van sortir infinitat de grups que adaptaven els nous ritmes que venien d'Inglaterra, dels Estats Units, el rock i tots els seus derivats, el surf, el beat, el blues, que eren estils que emergien amb força a conseqüència de tot això, del gospel, del country, bueno... Llavors, totes aquestes guitarres elèctriques, les bateries, formaven part del camí d'aquest procés, i sobretot per la joventut que tenia ganes de renovar, d'innovar, que el nou fenomen social va agafar forma, encara que aquí a Espanya el seu procés va ser una mica més lent. Eren aquests mils de grups, que hi va haver, que van estalonar aquesta nova energia. Aquest rock que costava entrar a Espanya, però que alguns grups l'empenyien ja. No? El grup Los Pumas era un grup de Catalunya que és desconegut per molts, ja que el recorregut que van tenir no va ser molt llarg i les cançons no van arribar tampoc a grans multituds. I aquest grup el posarà molt, recordarem, perquè un dels seus components que hi havia era un jove del castell de nom Juan Antonio Oms, que havia nascut l'any 45. Aquest grup va néixer el 63 allà a Catalunya. De fet, el grup es va formar a Granollers, però no hi havia cap component que fos... Bueno, només hi havia un component que fos d'allà. Els altres eren un de Saragossa, un altre era d'Osca, ell que era menorquí, un altre que era de Salamanca. Bé, van començar a sonar, es van fer relativament famosos, van gravar dos discos petits, tenien pendent de gravar un tercer que no es va fer realitat, no el van arribar a gravar mai, només en van gravar dos, encara que van sortir per la tele en alguna ocasió i en algun recull de premsa he pogut veure notícies d'allò tipus Los Pumas preparan su tercer disco, però en realitat aquest disc no va arribar a sortir mai. Fan versions dels Beach Boys, d'en Chuck Berry, els adaptaven en el castellà i les cantaven. Anem a escoltar una cançó que ara, per suposat, vos heu de posar en una altra onda, heu d'anar als anys 60 i en aquelles festetes que es fan, i escoltar amb aquesta cançó que es diu Cuando caminas tú.

Los Pumas, sembla que venim d'un altre món ara, recordats anys 60. Bé, ja ho heu sentit aquesta cançó. Hi ha que dir que és, aquest jove guitarrista del Castell, en Joan, era guitarra solista, per tant, heu pogut comprovar que va deixar la bandera ben alta, els mallorquins, perquè estava molt ben tocada la guitarra aquesta, la veritat que sí. Anem a una altra part. Quan anem al 2015, hi ha una joveneta de Ciutadella, na Soraya Marquès, que és violinista, també toca el clarinet, i que, bueno, la música és una de les seves passions importants, i a part de tocar en diferents grups, va gravar un disc ben polit amb en Josep Maria Galofré. A lo millor qualcú no li sona aquest nom, a jo me sona perquè bueno, perquè tinc el disc i perquè l'he escoltat bastant, però bé, volnam a presentar, vos posarem una cançó que és molt sentimental, com a molt lenteta, molt, molt íntima, que es diu Arran de pell, on es violí que escoltarem. Hi ha un violí, hi ha un cello i un cello, el violí que escoltàvem el toquen a Soraya Marquès. És un... me pens que no han tocat mai a Menorca, bueno, ella sí, per suposar que ella ha tocat molt a Menorca, però no sé si aquesta formació com a tal amb en Josep Maria han tocat aquí a Menorca. Seria fantàstic si vingués pues, cap allà a escoltar-los directes. Vos posaré aquesta cançó que és Arran de pell i que és una cançó molt íntima i ben polideta.

Aquí heu sentit aquesta cançó tan guapa d'en Josep Maria Galofré. No sé si qualcú la coneixia o si és, o si està totalment nova. Jo crec que és una cançó poc coneguda, la música que està arribat poc a Menorca. I bueno, la violinista que té sempre un paper important a les gravacions d'aquest autor és de Ciutadella. Posarem ara una cançó que està extreta d'un casset, un casset de l'any 92. La veritat és que tinc poca informació d'aquest casset i bueno, a vegades passa que m'arriben algunes gravacions i em diuen sí, aquí hi ha tal persona que sona i és d'aquí, o bueno, molt bé. I aquesta cançó, aquest casset, és d'un grup que es diu Estranya Relació, és del 92, té tota la pinta de ser un casset també, bueno, és un casset que van gravar gent jove, i té tota la pinta d'on ser també estudiants, o si no, no fa gaire que havien acabat els estudis. Una de les cantants, que és Nalucy Cintas, és de Mo, i no sé gaire cosa d'aquest grup. Sí que us puc dir que de tot el repertori, de tot el que és el casset, hi ha bastantes cançons escrites per ella i ella canta aquí en aquest dia. Us podria dir el nom de tots els músics, però bueno, tampoc no us diria res de nou. Nalucy Cintas és de Mo i ella és aquí, canta i va fer aquesta... Bueno, la va compondre també en aquesta cançó. Es diu... Amagat de la pluja. Anem a escoltar-la.

Amagat de la pluja. Estranya relació. El grup Estranya relació. Per als qui sou col·leccionistes i també replegau aquestes coses, ja vos dic que és complicat trobar aquest casset. És de l'any 92, ja han passat una trentena d'anys, un poc més de 30 anys, i és complicat trobar una còpia encara d'aquest casset. Però bé, aquí vos el deix. Aquest grup, a on formava part de Lucy Cintas, que me van dir era de Mo. Si vol que ho sap més coses d'aquest grup, estic super agraït de que me n'hagueu informant, com a vegades feis, per enriquir una mica el coneixement entorn en aquestes gravacions. Posarem ara un grup que està, bueno, està format a Mallorca, bàsicament, i que és un grup de música tradicional, de música, em podrien dir folclòrica, jo m'estim més en aquest cas dir música tradicional, a on hi ha diferents músics, components, músics de renom, músics ben coneguts, i que se van juntar per donar llum en aquesta formació que es diu Posidònia, i a la qual hi ha un component menorquí que és en Moisès Pelegrí, que tots el coneixem, en Moi, és sens dubte un dels millors percussionistes que hi ha a Menorca i que ha format part en moltíssimes formacions, ha gravat moltíssimes coses, ha tocat amb moltíssims músics, segur que l'han vist i tots el coneixeu, no? Llavors, aquest grup, Posidònia, bueno, és un grup diferent perquè ha sonat poc aquí per Menorca, han editat dos discos, ja dos CDs, i bueno, entra dins el llistat aquest de gravacions on hi ha músics menorquins. El repertori que desglosen en aquests CDs és bastant ampli i variat, i sobretot recorreixen a la música tradicional, a la música folclòrica. He trobat curiós, i la posaré per pura curiositat, la cançó de l'amo de Sant Carabassa, perquè l'estan tocant músics que són, bueno, anava a dir professionals, però potser algun no ho és professional, però en la majoria sí, que viuen de so, que han fet la seva carrera de música, i quan agafen una cançó normalment li donen com una girada, la reinterpreten, li donen nova vida, nova, no ho sé, diferents, els fan diferents. Anem a escoltar, per tant, aquest L'amo de Sant Carabassa, abans que trobau d'aquesta versió, i la posam més que res perquè el nostre amic Moisès Pelegrí toca aquí dins. És un grup que val la pena que soni, i és aquí, vos present amb aquest L'amo de Sant Carabassa.

Aquests eren Posidoni en la seva visió particular de l'amo de Sant Carabassa. Anem a deixar un petit espai per la música clàssica, perquè també han tingut i tenim sortosament molts de músics menorquins que estan fent música clàssica i tocant música fora d'aquí. En aquest cas, posarem un tema d'un grup que es diuen el Belifante Quartet, que, en el qual toca en Pau Marquès, que és violoncialista i és de Ciutadella, ell. És un quartet de corda que es va formar als Països Baixos, i bé, aquest grup tenen ja dos discos gravats. El nom de Belifante, per qui no ho sàpi, és la primera directora que hi va haver, directora d'orquestra a Europa, que era Frida Belifante. Llavors, en aquest cas, aquests discos són la major part de les vegades composicions pròpies, i posem una cançó del segon disc, que es diu Paral·lel 40, i que té tota una història, no? Perquè el seu origen, l'origen d'aquest disc és aquí a Menorca, perquè, segons comentava en Pau Marquès, el Paral·lel 40 passa damunt Menorca, és un paral·lel que volta al món, i llavors ells el que han fet ha estat crear cançons o fer algunes cançons relacionades amb tots els països per als quals passa aquest paral·lel. Per tant, llavors trobaríem Itàlia, Albània, Grècia, Turquia, Armènia, Azerbaijan, Corea del Nord, Xina, Japó, Estats Units, bueno, fa tota una volta, no? Ells, Grècia també, ells han fet cançons inspirades o relacionades amb aquests països que tenen aquest vincle, amb aquest paral·lel, que això, té el seu inici a Menorca. Anem a posar una cançó, concretament es diu, bueno, seria cinc danses gregues, cinc danses gregues per corda, i anem a escoltar la primera dansa, i bé, és un tema totalment diferent de tot el que hem posat fins ara. Mos endinsam de ple en la música clàssica i anem a escoltar aquest quartet de corda. Són dos discos per als qui els agradi la música clàssica i els agradin la música de corda, espectaculars. La veritat és que són preciosos. Anem a escoltar i a la vegada descobrir, per qui no ho conegui, la música de Belifante Quartet, en Pau Marquès en acció tocant el cello.

Belifante Quartet hem escoltat, un grup nascut als Països Baixos i on col·laborava o forma part, és membre fundador, per suposat, en Pau Marquès de Ciutadella. Bé, anem a posar una cançó d'una cantant catalana, de fet és el seu primer disc, que havia, bueno, havia fet feina en diferents dins del món de la música, cantant, participant en altres formacions. En aquest cas era el seu primer disc en solitari, i en aquest disc el percussionista que toca és en Pere Moll, que toca a tot el disc, no? Així tot, posarem ara una cançó avant, col·labora en Guillem Sol de Vila. En aquest cas no hi ha molta percussió en aquesta cançó, però el posarem pel fet de que hi ha en Guillem, que li fa, que fa veus, que la canten junts amb la Mireia, però convé resaltar que aquest disc també té el seu valor afegit de que el percussionista és en Pere Moll, el qual tots coneixem com és un fantàstic bateria i percussionista. Bé, aquest disc és un disc com a molt intimista, diríem. Ella diu que el que fa és un viatge per les arrels de les emocions. El disc és del 2018. La cançó que posarem es diu Tard per al cel i forma part d'aquest disc de na Mireia que es diu Des del cor. Anem a escoltar aquesta cançó.

Hem escoltat el disc de na Mireia, que cantava Tard per al cel junt amb en Guillem Soldevila. Anem a canviar de manera brutal, brusca, d'estil, i anem a centrar-nos en el món del heavy, de la música més rostida, de lo més dur, i anem a posar un grup que es diu en Stop Stop, i a Bond hi ha un menorquí, que és en Jacob, ciutadellan que ell, que va apostar per aquest tipus de música, per el rock d'Orillo, i se'n va anar, va partir, va agafar furgoneta, va estar als Estats Units, actualment viu a Birmingham, encara que fan molt de concert.

un músic que ara darrerament han vingut per Ciutadella, han fet un quart de concerts per aquí, i és una cosa totalment diferent i sorprenent, canyera, forta. És a dir, que prepareu-vos, us posem una cançó que es diu Lola, que és d'un disc del 2014, i bueno, a disfrutar amb en Jacob, que canta aquí, Lola. Lola.

Stop, stop, menjar cop aquí, tot, a tota canya. No sé exactament, no us puc dir quants de discos ha entrat. Jo en tinc sis, jo tinc sis llargues durades, sis CDs. Segurament en tenen més, perquè ara darrer segur que n'han entrat algun altre i no sé si m'ha passat cap de llarg. En principi jo tinc sis discos, és a dir, que tenen una extensa discografia. I a més tenen uns directes molt potents, surten maquillats, sempre solen maquillar, bueno, heavies, així com toca. Ja ho heu vist, avui un dia molt divers, han passat des de la clàssica fins a el heavy més rostit, passant per un poc diferents estils.

que és el que mos agrada, en definitiva. I així passam els temps, mos ha passat una hora volant, recordant aquests menorquins pel món, menorquins que d'una manera o altra, en la seva música, l'han fet sonar o la fan sonar per diferents espais, diferents regions d'aquest planeta tan petit. Bé, res més, només me queda incloure una cançoneta, però si qualcú la coneix, una cançó sorpresa. Vos puc dir que és una cançó dedicada a Menorca i que no l'ha cantada un grup d'aquí, l'ha feta un grup de fora. Aviam si qualcú el reconeix, i si no el reconeix, potser un dia ja vos diré qui són, per si qualcú té interès en saber més sobre aquest grup o sobre aquest tipus de música que fan ells. Res més, ha estat un plaer, ja ho sabeu, com sempre, molt agraït perquè hàgiu arribat fins a aquest punt, espero no us hagi cansat gaire, i vos deix amb aquesta musiqueta, amb aquesta cançó diferent, desconeguda per molts, crec. No us dic el títol, vos dic només adeu, fins a propera, i això, sigueu molt feliços, la música ajuda un poc.

0: Pau Jaume es destaca com a fotògraf analògic i artista visual i té, a més, en aquesta edició una presentació vinculada als efectes de la Dana de l'any passat aquí a Es Mercadal. Com te trobes tornant a Mercadal amb aquesta proposta estètica i fotogràfica?
1: Bueno, jo visc a Mercadal i va ser el moment també, no?, que va passar el meu projecte documental d'aquesta part del Dana, va ser en el moment en què va succeir, va sortir el poble, no?, i ens vam trobar amb tot el rebombori, tot remullat i bueno, va ser un poc portar, no?, la part més documental, doncs dur-la també amb la participació dels altres artistes i crear una peça, bueno, cadascú un poc més d'instal·lació, documental i representar diferents realitats, no?, d'aquell moment.
0: Com va ser el moment? Recordes com vas decidir agafar la càmera en aquell moment i quines van ser les primeres sensacions?
1: Jo la càmera l'agafo molt sovint,
0: sempre que puc.
1: I llavors va ser el primer que vaig pensar, vull dir, al final són fotografies a mig format, amb una mamilla, vull dir, també és un altre tipus de fotografia no digital que potser estem acostumats a tirar molt més ràpid i, bueno, són escenes també com l'escena en si es va crear sent bastant més lenta, no? Que no va ser algo com tan caòtic, sinó tan ostres, està passant això, la gent, hi havia més tristor, hi havia més pausa també per poder fotografiar, no? I parar-me i crear aquestes imatges documentals del succés.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis. Si tu em recordes...

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Anthem Access. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans com en ruïna parlen d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos. Que ho retrobeu

entre parats passam el temps i ens miram darrere els vidres mentre el rellotge va més lent. Ja no té preu

entre parets conviu la soledat amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ui, avui estem molt il·lusionades perquè efectivament ens acompanyaran aquí dos éssers de llum.
1: Dos éssers de llum.
0: Avui, per fi, tindrem amb nosaltres una personeta que estava ja en els primers esborranys del programa, quan Tarissones no existia encara, que fa quatre temporades.
1: Que fort.
0: Doncs des de que vaig plantejar per primera vegada aquest programa aquí, en aquesta ràdio, des dels primers esborranys, hi havia el nom de Nanna Ferrer com a entrevistada imprescindible del programa.
1: I cada any era, no, és que ara no pot, ara està a la Xina, ara està, no sé, on està...
0: És una persona que fa moltes coses
1: molta.
0: I nosaltres també fem moltes coses.
1: S'ha trobat una que la mujer que lo hace todo en España con la otra mujer que lo hace todo en España.
0: Però bueno, avui els tenim aquí. Quin luxe i quin privilegi.
1: Quin luxe i quin privilegi, exactament. Sí, avui xerrarem amb ella d'arrels, de memòria, de família, de patrimoni i de creació. De totes aquestes coses, molt guais i molt importants, perquè la seva música, el seu motor creatiu, estan basats en totes aquestes coses i en moltes més.
0: Exacte. I per parlar net també l'acompanyarà son pare, Antoni Ferrer, forner de professió i tradició i actualment performer, podem dir, perquè per primera vegada ha pujat en els escenaris amb la seva filla. En breus ens ho explicaran. I tu, què dus avui a la teva secció de recomanacions, Gavi?
1: Ai, pues mira, quines ganes que tinc avui. I per il·lustrar tot això, avui porto dos docus.
0: Venga.
1: Un que es titula Arrels fondes, que ens trasllada a Formentera, i un altre d'una de les figures més emblemàtiques i més importants per jo, però també per la música latinoamericana, que es diu Mercedes Sosa.
0: Som-hi. Quines ganes i quina emoció.
1: Dale, vamos.
0: Vamos.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arissones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

Biblioteca Freak, capítol 73, en el qual ratllarem d'un llibre, un recull, mescla de relats, poemes, estranys tractats filosòfics, etc. Salvatge, violent, extrem, feroig, extenuant, ple de personatges immorals, mares que tempten contra els fills, fills que ho fan contra els progenitors, incest, crims, violacions... Un llibre no apte per a qualsevol estómac. Difícil, incòmode, brutal. Mos prenem un àlmax amb contes fermats a la pota d'un llop d'Angélica Liddell.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Jo m'agradaria jugar aquí a agafar.
1: Jo vull que amagar.
2: No, ja estic molt cansada.
3: Jo també.
4: Era que no contem un conte.
5: Sí!
2: D'acord, d'acord.
0: Jo en sé un.
3: Jo també.
4: Qui?
3: El de la Blancaneus.
5: No, és d'on el sap.
2: És un rotllo.
0: Jo en sé un que el va contar el meu avi.
4: Quin avi?
0: El que era sabater.
3: Sabater de banqueta?
4: Sí. Què vol dir sabater de banqueta?
0: Doncs que feia sabates.
3: I seien una banqueta.
2: Ah, explica, explica.
4: Sí, conta'l. Com es deia el conte?
0: El conte de sa cabreta.
2: El conte comença així.
6: Vol dir que això era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer es dinar, se va trobar sense gens de joivert. Va cridar sa filla major i li va dir:
7: «Mira, vés-te'n a sort a dormir un poc de joivert i frissa, que l'he de mester tot d'una».
6: Ella se'n va, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que, espipellada va, espipellada ve, se menjava joivert. Quan ella ho veu, li diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
6: I ella contesta:
8: «Me menges joivert!»
7: «I per què te'l menges?»
6: I ella, amb una veu molt fonda, que feia por, va contestar:
8: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I se la va enviar amb un glob, tota sencera. Sa mare, qui frissava prou perquè el necessitava prest de joivert, quan va veure que sa filla major se destorbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir:
7: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teua germana està tanta estona a dormir a joivert».
6: Ella se n'hi va i per el món va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que es capçava joivert amb ses dentetes, i just que la veu, ja diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
8: «Me menja joivert»,
6: respon ella.
7: «I per què te'l menges?»
8: «Berga som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I també d'un glob se la va enviar. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingut o embaducat per no res, i va cridar sa petita perquè anàs corrents a cercar-les i que li duguessin prest a joivert. Ell què me'n diríeu? Sa petita hi va anar i li va passar igual. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob
7: se la va empassar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes se destorbaven tant a tornar. Per fi, va cridar sa moixeta i li va dir: moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meues filles que he enviat a sort a cercar jo a verd. No venguis

0: Ninjas?
1: Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ja som vinguts, a tots me'ls he pagut, i ara te veuré a tu. Iam!
2: Pega sota i també se la va veure sencera. Però quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons bels, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar a casa seua ben alegres.

0: explicarem un altre conte.
1: Sí, jo li demanaré a la meva tia. Jo li diré a sàvia.
2: Jo, sàvia!
1: Quedarem amb

0: Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: No, mira què s'ha fet. Ja veuràs.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon cap vespre.
0: Bon cap vespre, bon dia, bona nit, bon cap vespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mal, però avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal. Tu ja fas, ja tornes aquí.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho saben. Ets
0: impresentable, també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, Leon Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que a qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que

Benvingudes, benvinguts, hola a tothom. Vos heu demanat qualque vegada què és el que diferencia els éssers humans dels animals? Encara que és una pregunta filosòfica en què ningú ha arribat a un consens, jo deixaré caure una opció, la imaginació. Òbviament, hi ha animals que són capaços de resoldre problemes, però no crec que n'hi hagi cap que s'hagi demanat com serà la vida al cap de 20, 30 o 40 anys. Ho has fet tu? Te vas demanar de petit com seria la teva vida futura? L'art i la literatura ho han fet i ho continuen fent. Arthur C. Clarke es va imaginar que el 2001 començaríem a viatjar per l'univers. George Orwell, que el 1984 viuríem en una societat distòpica controlada pels designis d'un gran germà. O Cormac McCarthy, que després d'un cataclisme, els supervivents mos lliuraríem en els nostres instints animals de supervivència i entre nosaltres mos devoraríem. Alguns d'aquests autors i autores, fins i tot, han encertat amb les seves prediccions. Començam la davallada de final de temporada ascendint pel temps futur, cap a la ciència-ficció. I, primer de tot, vos aturarem en dues estacions de subgènere des ciberpunk. I la primera d'elles serà Neuromàntic, de William Gibson. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Ciberpunk.

Neuromantic mos trasllada a un futur incert on la tecnologia ha assolit cotes inèdites, com la creació del ciberespai, on els vaquers informàtics, pirates informàtics o furoners, és a dir, persones apassionades de la informàtica que tenen un vast coneixement de les xarxes i dels sistemes informàtics, amb molta curiositat per explorar-ne les característiques, així com per a posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit, fan i desfan a través d'una xarxa virtual plena de perills, un futur on la majoria de la població pot posseir varis implants en el cos que incrementen les capacitats de qualque funció per potenciar habilitats. El protagonista d'aquesta novel·la és un d'aquests vaquers informàtics que, per voler estafar a uns clients, se li ha danyat la xarxa neuronal, per la qual cosa no pot connectar-se en el ciberespai. Però un dia rep un encàrrec de part d'un misteriós personatge anomenat Armitage, que li promet reparar la malmesa xarxa neuronal a canvi dels seus serveis. D'aquesta manera, passa a formar part d'un grup d'experts en el seu camp per tal de dur a terme la missió, extrema i gairebé impossible, que se'ls hi ha encarregat. Una dona modificada per ser una màquina de matar, una consciència emmagatzemada en un rom i un lladre dandi amb la capacitat de projectar visions hologràfiques en el seu voltant. Junts, seguiran les ordres d'aquest misteriós client, però, alhora, també, intentaran descobrir qui és i per qui realment treballen. Com he esmentat a la introducció, a la literatura sempre li ha agradat imaginar el futur. En aquest cas, s'imagina la tecnologia. Neuromantic, primer llibre de la trilogia Sproul, es va publicar el 1984 i és la primera novel·la on es pot trobar el terme ciberespai. Però Gibson es pot considerar per aquest fet el pare del ciberpunk? De fet, hi ha un poc de debat perquè molts consideren que la pedra fundacional d'aquest subgènere de la ciència-ficció va ser Somien els androides amb ovelles electròniques de Philip K. Dick, relat en el qual es basa la pel·lícula de culte Blade Runner dirigida per Ridley Scott el 1982. Respecte a aquest tema, el mateix Gibson comenta: Blade Runner es va estrenar quan encara escrivia Neuromantic. Duia escrit més o menys un terç del manuscrit. Quan vaig veure la pel·lícula, ja en els primers 20 minuts, vaig pensar que la meva primera novel·la, encara sense acabar, estava condemnada. Tot el món suposaria que havia copiat la meva textura visual d'aquesta enlluernadora pel·lícula. Però no va passar. Principalment, crec, perquè Blade Runner va ser un fracàs en la seva estrena en els cinemes i les pel·lícules en aquella època no sortien immediatament en DVD. El públic, en general, va semblar no entendre-la, relativament poca gent la va veure i, simplement, es va esvair sense produir cap casta d'efecte. Jo no puc aportar gaire cosa en aquest debat, però la setmana que ve tirarem més llenya en el foc. Lo que sí es pot dir és que Neuromantic és la novel·la que va legitimitzar el ciberpunk com una branca acceptada de la ciència-ficció i va cimentar els elements arquetípics d'aquest subgènere. Un futur distòpic, tecnologia avançada, hackers, grans corporacions, ambientació obscura d'un món underground, etc. També
És una de les novel·les de ciència-ficció més reconegudes i va ser la primera novel·la en guanyar els premis literaris de ciència-ficció més prestigiosos. Es Nebula, Sugo i es Philip K. Dick. Un dels aspectes més rellevants de Neuromàntic és la influència lingüística, ja que va popularitzar termes com ICE, sigles en anglès de contramesures d'intrusió electròniques, és a dir, programes de seguretat que protegeixen les dades informatitzades dels pirates informàtics, és a dir, els antivirus. Però el més important dels quals és, com ja he esmentat, el ciberespai, que posteriorment es convertirà en el World Wide Web. A la novel·la et cita aquest passatge. La matriu té les seves arrels en les primitives galeries de joc, el ciberespai. Una al·lucinació consensual experimentada diàriament per bilions de legítims operadors a totes les nacions, per nens a qui ensenyen els conceptes matemàtics. Una representació gràfica de la informació abstreta dels bancs de tots els ordenadors del sistema humà. Línies de llum classificades al no espai de la ment, amb la capacitat de conglomerar i constel·lacions d'informació, com les llums d'una ciutat que s'allunya. Continuant amb les paraules, Neuromàntic està escrita amb una prosa sobrecarregada d'argot de carrer i neologismes, petites peces lingüístiques que mos fan ascendir a un cel amb un color d'una pantalla de televisor sintonitzat en un canal mort, per aquelles persones que vulguin entrar en aquest joc. Un ús de paraules tecnològiques que ajuden a endinsar-nos en aquest món tecnològic, brut i despietat, però que, a la vegada, aquesta sobrecàrrega de terminologia, molt pròpia del subgènere, fa la lectura pesada, espessa i confusa, ja que moltes vegades no sabrem a què es refereixen fins a descobrir-ho més endavant. Sabrem com a lectors que és un manipulador de força retroalimentat amb 7 funcions? Neologismes, paraules japoneses, argot de carrer i també referències a objectes definits per marques comercials, com la consola CyberSpite 7 Dono Sendai, la funció exacta de la qual el lector haurà de determinar sense ajuda. La qual cosa reflecteix una cultura de consum en la qual les multinacionals controlen i dirigeixen les modes. Com és l'actualitat? Una densitat lingüística que també es troba en el paisatge urbà, induint en el lector a un deliberat sentiment de desorientació. Gibson satura les pàgines amb molts de detalls, donant la impressió que el futur està totalment saturat d'informació. Al voltant d'un, la dansa dels negocis, la informació interactuant, les dades fetes carn en el laberint del mercat negre. Es pot llegir a la novel·la. Potser amb això també es va avançar en el seu temps? Una desorientació que també ve donada pels constants canvis d'escenaris i per una narració no lineal, passant d'una escena a una altra sense descans, creant la impressió que l'argument, senzill, es reuneix un grup de persones per robar una cosa, és només un pretext per explorar un món i uns personatges.
casa. Casa era l'EMBA, l'Eixample, l'Eix Metropolità Boston-Atlanta. Programes un mapa per mostrar la freqüència d'intercanvi de dades. Cada 1000 megabits queden representats per un únic píxel en una pantalla molt gran. Manhattan i Atlanta cremen amb un blanc inexpugnable. Llavors, comencen a bategar i la densitat del trànsit comença a sobrecarregar la teva simulació. El teu mapa està a punt d'esclatar com una supernova. L'has de refredar, augmentar l'escala. Cada píxel passa a ser 1 milió de megabits. Quan t'arriba als 100 milions de megabits per segon, comences a apreciar qualque illa de cases del centre de Manhattan, el contorn de parcs industrials de 100 anys d'antiguitat que destaquen al centre del casc antic d'Atlanta. Neuromàntic es pot llegir, agafat amb pinces de neó groc i vermell, com una crítica política i social, com també passa sovint amb el subgènere de cyberpunk i com també veurem en el pròxim capítol. A la novel·la, els governs legislen a favor de les grans corporacions fins al punt que són aquestes grans empreses les que governen. Com passa a l'actualitat? Alhora que rebassen a la classe treballadora els drets aconseguits amb tant esforç i lluita sindical, donant pas, darrere aquesta estètica de neó, a un ordre social opressiu i desigual. Bueno, respecte a rebassar drets dels treballadors, no només és patrimoni de les grans empreses. La gran majoria d'empresaris se'ls en refoten els drets dels treballadors. I en aquesta atmosfera depressiva i decadent, Gibson condueix fins a les darreres conseqüències l'alienació individual, la corrupció corporativa, la pèrdua de valors socials i la globalització i hiperconnectivitat. Alta tecnologia, baixa qualitat de vida. El capitalisme i el progrés tecnològic es converteixen en noves fonts de desigualtats i formes d'opressió, com per exemple l'ús excessiu i exagerat del telèfon mòbil. La tecnologia que millora la qualitat de vida i fins i tot perllonga l'existència està sols a l'abast dels rics. Els pobres estan rodejats d'aparells que sols els serveixen per mantenir-se lleugerament rellevants en un mercat laboral despietat o com a mitjans per distreure's de la precarietat de la vida. Una tecnologia en el servei de les elites, corporacions totpoderoses, governs corruptes o organitzacions criminals per vigilar i controlar la població. Estem ratllant de ciència-ficció? D'un llibre de profecies? De realisme? Neuromàntic és una novel·la vertiginosa. Tan intensa que, com a lectors, m'ho serà igual tot aquest argot, neologismes, paraules en altres idiomes, etc., que vessen en aquestes pàgines de neó. I, com ja he esmentat, tot i el text ser dens, quasi críptic i desafiant, la prosa és molt visual i detallada, en segons quins moments fins i tot poètica, amb descripcions quasi cinematogràfiques, en què s'adopta una perspectiva fragmentària, en què es reflexa el caos i la confusió d'aquest futur que, en aparença, és molt enlluernador, però que amaga un subsol d'opressió i violència. Una novel·la que també ratlla de la deshumanització de la tecnologia. I tornaré a esmentar els telèfons mòbils, joder, malparits. Ratlla també d'identitat i llibertat,
d'alienació i aïllament de l'individu i de qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial, de la naturalesa, de la consciència i de la vida. Neuromàntic és una obra pionera i visionària que mos desafia com a lectors a qüestionar la relació entre humanitat i tecnologia, en la que aquesta última redefineix la realitat i el concepte de lo que significa ser humà. Una obra essencial en la literatura de ciència-ficció, com en l'estudi de l'impacte de la tecnologia en la societat i els telèfons mòbils. I fins aquí aquest capítol. La setmana que ve continuarem visitant ciutats il·luminades amb neó, amb una obra, un còmic, que avui en dia encara desperta debats sobre el seu significat. I deixeu els putos telèfons mòbils una estona que vostra, que treuen foc, i viviu a través dels sentits que, per qualque cosa, som éssers humans. La nostra ànima no està construïda amb cables ni xips prodigiosos. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim en les paraules escrites.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquil·lita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, oh mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

estaria tot espia veient els núvols passar, només jo i guitarra fugint de sa guerra, tancats us imagina pujar soratge de demà. Com aquestes rimes tan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades s'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a creure

Faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa, contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permès conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals, però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany, homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els morts, i cap carta no m'arriba.

me'n vaig carregat. Aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

d'acord no en som. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

La il·lustració a Menorca és una monografia breu. No arriba a les 70 pàgines i pel que fa a la mida del volum, s'adiu perfectament amb el que entenem per llibre de butxaca. És un volumet que fa bona la dita que situa en els pots petits la bona confitura. Tot i això, la conversa que al seu voltant va mantenir l'autora, Fina Salort, va ser tan pròdiga que l'hem haguda de dividir en dues parts. En la primera, és a dir, en el podcast anterior de Lectures Retrobades, van conèixer l'espai en el qual escrivia la nostra autora, que a la vegada ens va llegir un tast del llibre que protagonitzava el programa. Tot seguit, vam iniciar una conversa que a partir dels continguts de la il·lustració a Menorca ens havíem anat a conèixer el context que entre els segles XVIII i XIX havia permès l'existència de la cultura de les llums a la nostra illa i de les tres generacions, encapçalades, respectivament, per Joan Ramis, Antoni Febrer Cardona i Vicenç Albertí Vidal, que l'havien protagonitzada. Vam dedicar la darrera part de la conversa a Joana de Vigo i Esquella, dona il·lustrada de l'època, amb una activitat cultural extraordinària. En la segona part de la conversa, que som a punt d'encetar, parlarem de la situació del català a la Menorca setcentista i vuitcentista, de la importància del teatre i d'altres gèneres literaris que es van conrear a l'illa en temps dels Jans i del naixement de la historiografia moderna illenca, abans de fer una valoració final del que va significar la Menorca il·lustrada en el conjunt de la història de la cultura catalana i del lloc que ocupa en la nostra memòria col·lectiva. Per tancar el podcast, com és costum en aquesta casa, Fina Salort ens recomanarà tres lectures per retrobar.

0: El segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè ens exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares, allà tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i de fet segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint, per tant comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudavets, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment. I no cal que et digui que a partir del Tractat d'Amiens del 1802 la cosa ja es desferma, ja es desferma. Perquè després aquí sí que ja tenim bisbe espanyolitzador, bisbe Juano, per tant, els àmbits ja es van ampliant. Església, ensenyament, premsa, evidentment tots els àmbits allò més oficials, i la cosa en aquest moment s'agreuja. Clar, aquí és quan és interessant. Justament en aquest moment és quan Antoni Febrer Cardona emprèn aquest gran projecte de què ja hem parlat, gramatical, lexicogràfic, traductor. Per què ho fa? Molt de temps s'ha parlat del solitari. No és el solitari de Mahó. N'Àngel Mifsud, quan l'any 96 es va presentar el llibre d'Anna Maria Paredes sobre Antoni Febrer i Cardona, va ser el primer que va començar ja a incorporar aquesta idea d'aquesta lucidesa d'Antoni Febrer i Cardona, que era molt conscient que s'estava obrint una nova dinàmica històrica, la que duria el liberalisme, per tant, a l'acabament de l'antic règim, i que allò que estava també en debat era el tema de les llengües. De fet, podríem dir que Antoni Febrer i Cardona el que va fer, jo sempre m'ha agradat parlar-ne com d'una balança en dos platets, a mesura que s'estava omplint el platet del castellà, ell anava posant totes les eines per evidenciar que el català com a llengua tenia totes les capacitats, potencialitats, tot per erigir-se en llengua realment de cultura. Per tant, aquí hi ha el paper clau d'Antoni Febrer Cardona. El que passa, potser hauríem de recordar que quan ell ho fa, el panorama històric estava més obert. Som nosaltres que sabem com, quan i com s'acaben les coses, i realment ja sabem que es van acabar malament i que, per tant, el procés de castellanització va anar avançant amb un mateix Vicenç Albertí, que havia traduït desenes i desenes d'obres al català de Menorca i les havia adaptades, ja als anys 20-30 empra el castellà com a llengua de cultura.
0: Ara hi arribarem, perquè parlarem de teatre.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè, de fet, el gènere literari per excel·lència durant la il·lustració menorquina és el teatre.
1: Sí.
0: Em parles del següent capítol del llibre, que es diu La vitalitat i la qualitat teatrals entre la tragèdia i la comèdia. Per què és tan important com a gènere, com a gènere il·lustrat?
1: Sí.
0: I aquí crec que toca destacar la trilogia teatral de Ramis, però també aquestes traduccions, adaptacions i versions que fan altres autors il·lustrats i il·lustrades a l'illa.
1: A veure, jo d'entrada diria que hem de partir de la base que el teatre és el gènere literari per excel·lència de l'Europa il·lustrada. Aquest teatre que realment veu del classicisme francès del segle XVII, amb dos grans noms que a Menorca es faran molt presents, que és Racine, com a tràgic, i Molière com a comediògraf. Clar, per què és tan important? I aquí sí que el que diré és, senzillament, una objectivitat que podem trobar a llibres de grans estudiosos universitaris. Per què és tan important? Perquè és l'única mostra que tenim a la literatura catalana del XVIII i començament del XIX, és l'única mostra que tenim d'aquest teatre culte en llengua catalana. És a dir, no cerquem cap Lucrècia fora de Menorca, no cerquem segons quines versions teatrals, perquè no les trobarem. Perquè, clar, el drama quin és? El drama va ser que realment al llarg del segle XVIII l'ús culte i literari del català es va perdre. Excepte Menorca, en què aquests escriptors la mateixa llengua, que és la llengua de la societat, també l'empren, com passa a totes les cultures del món, perquè això és una obvietat, també l'empren com a llengua de cultura. És important perquè és una mostra única. Clar, però a més és tan important perquè les mostres d'aquesta literatura teatral són impressionants. Primer, la trilogia de Ramis, que és una fita, és no fa tant, fa un any, ara s'ha publicat a Barcino i jo la recomano, però després hi ha tota una constel·lació enorme de traductors, adaptadors. Qui destacaríem, ho hem dit també, destacaríem sobretot Vicenç Albertí, que Vicenç Albertí estava lligat a Sa Casa de la Misericòrdia, per tant, obres de teatre, agafa els grans noms de la dramatúrgia europea, els grans, i els du als escenaris maonosos, i no podem oblidar que tot aquest gran ambient acaba quallant el 1829 amb la creació del Teatre Principal, però després ja bufaran també altres aires. Hi ha Joana de Vigo, com a traductora de teatral d'aquesta Ifigenia Tàurida, però també Fabré i Cardona. Fabré i Cardona tradueix obres de teatre de Léger en tragèdies, comèdies, també molt d'autores d'aquest classicisme aquest classicisme que ja al segle XVIII rebrà el nom de neoclassicisme, amb tots aquests referents que el connecten amb el món clàssic grecollatí.
0: El teatre va ser cabdal,
1: sí,
0: però no va ser l'única manifestació literària d'aquesta Menorca il·lustrada. El següent capítol, que titules de la poesia neoclàssica, rococó i popular, a la prosa memorialística, assagística, didàctica i científica, abordes la importància que van tenir altres gèneres durant aquest període il·lustrat i parles de resultats també en alguns terrenys espectaculars. Em pots citar?
1: Sí. Un que també m'hi hauria pogut referir abans, per exemple, el diari de Maó de Joan Roca i Vinent. Escrit, a més, un diari fet des d'una consciència cívica. No és un diari d'allò que li passa, sinó convertint Mo en la protagonista dels seus textos. Sé que està digitalitzat, que tothom hi pot accedir, però jo espero allò que algun dia allò el puguem realment tocar. És una obra impressionant. Hi ha Álvaro de Maldà, a Barcelona, que també escriu en català, però són concepcions radicalment diferents. En segon lloc, hi vaig marcant un crescendo, perquè arribaré a l'explosió final, diríem, una figura que jo crec que tampoc no sona prou. Josep Sancho, Josep Sancho, del qual en Xavi Martín va publicar un diari seu importantíssim, publicat per l'Abadia, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Però jo voldria aquí, perquè sé que això despertarà interès, dir que és l'autor d'una història natural de Menorca, d'una història natural. La cultura ho abraçava tot, aquí a Menorca, d'una història natural de Menorca que va escriure en català l'any 1814, que li van dir que en català no, ja el 1814, que la va traduir ell mateix en castellà el 1822 i que tanmateix encara és inèdita, tot i que de fa anys s'estan fent molt de passos de cara a la seva edició. I la bomba final, com tu dius, un exemple espectacular, Pasqual Calbó. Aquest Pasqual Calbó, que és el gran pintor de la Menorca de finals del 18 i de començaments del 19, Pasqual Calbó, que fa un gran, tira endavant un gran projecte pedagògic a favor dels menestrals, oferint-los totes les bases, diríem, científiques que necessiten, i, per tant, autor d'una sèrie de tractats, també donats a conèixer per Hernández Sanz, dels quals, i aquí sí que voldria convidar la gent que ens escolta a cercar-los, perquè són realment només per mirar-los, hi ha coses que no. Se n'han publicat ja dos volums, falta el tercer. Els tractats de matemàtiques pures, segur que hi ha gent de ciències que escolta, i el segon tractat de física experimental i matemàtica. A més, uns tractats, com Antoni Roca Rossell ha demostrat, que també demostren com controlava i dominava tots aquests referents científics europeus. Per tant, un exemple més, que Menorca va ser, al llarg del segle XVIII, va ser una terra, una illa europea.
0: Queda un darrer àmbit a tractar, perquè el capítol El naixement de la historiografia menorquina expliques com de la mà de la il·lustració apareix a l'illa i, entre cometes, ho cit, la historiografia pròpia d'acord amb les coordenades de recerca documental i de redacció d'una història civil. Tancant cometes. Ho fa aquest naixement de la historiografia, per dir-ho d'alguna manera, en dues empentes o etapes. Quines són aquestes dues empentes o etapes i qui les protagonitza i en què consisteixen?
1: Mira, la primera empenta és la de l'interès per la història, que és un interès molt il·lustrat. La història és clau. Si anàvem a mirar quants llibres d'història hi havia a la societat maonesa, n'hi havia molts de llibres d'història. L'interès per la història és fonamental. Per tant, hi ha una primera etapa que es veu molt bé a través de la societat maonesa, en què la història desperta molt d'interès per coneixement, propicia també debats i propicia també determinades traduccions de textos. Però, clar, a Menorca, crec que ho sabem, la primera història de Menorca, la d'Armstrong, mitjan segle XIX. I, per tant, la segona part ja és la lectura, estímul, sinó que ja la dirigir-se en historiadors, i aquest pas el fa Joan Ramis i Ramis. Que aquí també hi hauria moltes coses a dir, jo només les apunt, perquè a vegades també hi ha molt de tòpic sobre el Joan Ramis com a primer historiador de Menorca. Joan Ramis, a partir de la conquesta espanyola de Menorca, clar, els que van conquerir Menorca el 1782 no sabien gaire res de Menorca. Per tant, van necessitar demanar informació. Hi va haver tota una gent que em va donar, Antoni Roig, el mateix Joan Ramis. A partir d'aquí, Joan Ramis, el tema de la història, el converteix en el centre del seu interès. Es dedica durant anys i anys a recopilar, a documentar-se, per acabar establint aquest gran projecte que era tendent a escriure una història civil de Menorca. De vegades s'ha dit, i aquí aquest tòpic l'hem de desfer, que ell ho va fer en castellà perquè es va doblegar, perquè no sé què. Doncs no. Jo raonaria que el fet que Joan Ramis escriu en castellà és perquè aquests llibres no els adreça en els menorquins, sinó que els adreça a la comunitat culta hispànica i europea que pot llegir en castellà, amb un objectiu molt clar, que és en un moment en què Menorca és qüestionada, demostrar com Menorca historiogràficament realment es pot equiparar a les grans dinàmiques històriques d'Europa. I permet-me només, i Joan Ramis tindrà una continuació amb el seu germà, gendre i marmessor del seu llegat, que serà Antoni Ramis, de la, ja de la segona generació, que fa una obra historiogràfica que cal reivindicar perquè és importantíssima.

0: arribam a la conclusió del llibre. Aquí refermes la importància de la il·lustració menorquina. Evidentment, en aquest programa, en tot el que acabes de dir, queda totalment demostrada aquesta importància i queda també reforçada aquesta idea o aquest encert que va tenir Jordi Carbonell, que va parlar del període menorquí de la literatura catalana i, de fet, per acabar, fas un recorregut pel tractament que la historiografia literària i cultural catalana ha atorgat a aquesta etapa. I aquí, tal vegada, no només parlant del tractament en general que fa la historiografia literària, que segurament no ets la que es mereix, no se li dona, crec jo, encara suficient importància. No hem vist, per exemple, una Lucrècia representada...
1: El Teatre Nacional de Catalunya.
0: Però, per altra banda, també crec que un llibre com aquest contribueix, o hauria de contribuir, a aprofundir un poc més dins aquest coneixement que es té a Menorca. Menorca sembla que tothom sap que van tenir un segle XVIII en què van passar coses, però crec que a la vegada és una imatge totalment superficial, molt
1: plana.
0: Molt plana. I un llibre com aquest ha de contribuir a poder veure que davall d'aquest tòpic hi ha coses, uns continguts molt profuns, molt importants.
1: Molt importants.
0: Que mostren que Menorca, Déu-n'hi-do la Menorca del segle XVIII.
1: Sí, totalment d'acord. A veure, tu has dit acadèmicament sí que el segle XVIII, allò, si tu vas als grans volums d'història de la literatura catalana, Joan Ramis és l'autor canònic de la literatura del segle XVIII, ningú pot anar a estudiar una filologia a qualsevol universitat que no hagi d'estudiar el segle XVIII, però això no és això, és a dir, tu has dit molt bé. No ocupa l'espai central que li correspon perquè encara hi ha massa gent que creu erròniament que això, uf, el segle XVIII. El segle XVIII, que, com si caigués molt enfora, saps? Com si fos. Però obliden una cosa que és fonamental. I en aquests moments, ara veuràs per què ho dic, crec que encara més. I és que és la Menorca de la il·lustració, la Menorca de la raó, la Menorca de l'argumentació, vull dir, la Menorca que es posa al costat dels grans missatges universals, eh? Per tant, jo sempre dic una cosa, quan llegim un il·lustrat, no entrem en el túnel del temps, mai entrem en el túnel del temps, sinó que ens enfrontam en el nostre propi present. Llegir Lucrècia, per favor. Llegir Lucrècia és un mirall que ens interpel·la ara mateix. És igual que l'argument agafi uns personatges de Tit Livi, però el debat continua sent vàlid. I jo te diria, ja ho he apuntat, més en aquests moments en què ens cal potser reivindicar allò, una societat, un món, que se sàpiga emmirallar més en el raonament, en tot allò que ens fa humans, en un moment en què la realitat humana està com molt cosificada, com molt... Qui trobaran a la Menorca al segle XVIII? Hi trobaran una realitat que ens interpel·la ara mateix, d'una riquesa realment impressionant. A més, allò, jo te diria una cosa, que en aquest cas, aquesta Menorca, tu ja ho has apuntat, no ocupa aquest lloc ni dins dels propis menorquins, que es conformen amb aquest tòpic de la Menorca cosmopolita, en diuen. Home, la Menorca cosmopolita va ser la Menorca més menorquina que ha tingut la història. Per tant, no només ho diria els propis menorquins, sinó que si ens poguessin sentir, ho diria els catalans de Catalunya, del País Valencià, de Mallorca i d'Eivissa. Perquè realment aquesta il·lustració és patrimoni de tots. Va néixer i es va originar a Menorca, però no queda dins Menorca. En aquest sentit, tu has dit molt bé, penses que és una imatge clau, Lucrècia hauria de ser una obra realment coneguda i reconeguda dins el conjunt de la cultura catalana, representada periòdicament al Teatre Nacional de Catalunya.
0: Bé, el volum es complementa amb una sèrie d'annexos. Hi ha, segons, 14 documents històrics que arrodoneixen la visió del període i, d'acord amb Maria Paredes, permeten abundar en els temes apuntats i comprovar el rigor de les afirmacions de Josefina Salor. A més, hi ha una útil cronologia, 1846 i 1841, que situa els grans noms i fites culturals illenques en els contextos més amples de la península Ibèrica i Europa, i, per acabar, hi ha una succinta bibliografia comentada i actualitzada. Arribam al final d'aquesta passejada per la il·lustració Menorca, de Josefina Salor. Què li diries a un hipotètic lector que, després d'escoltar aquesta missió, es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Li diria que ho fes, que si es planteja aquesta possibilitat, que la faci. Em sembla que ho he dit abans, però no sé, que greu repetir-me. Aquest llibre no és un llibre per llegir-lo i tancar-lo. Aquest llibre és un mapa. Aquest llibre és un mapa. I, a més, aquest lector, a partir d'aquí, podrà ampliar en coses que s'han publicat posteriorment. Podrà cercar. Per tant, aquesta lectura d'un parell d'hores, jo crec que amb un parell d'hores en té prou, se li pot allargar quan vulgui i quan passen tots els viatges a territoris que ens agraden i pot retornar sempre que li vengui de gust. Per tant, que el llegesqui, que el rellegesqui, per favor.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: A més de parlar amb Fina Salord del llibre La il·lustració a Menorca, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina, i en aquest cas, dus un nom que ja ha sonat,
1: sí,
0: que ja ha sonat i que està molt lligat a sí, aquesta Menorca de la il·lustració.
1: Sí.
0: Quina és aquesta recomanació?
1: Bé, jo primer de tot recomanaria Joana de Vigo i Esquella, la seua Ifigenia Atàurida, que es va publicar l'any 19 per part de la UIP, de l'IME i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La recomanaria perquè crec que llegir aquesta Ifigenia l'hem de llegir de la mà de Joana de Vigo, que realment és una traducció, però mirant també d'entendre que la va dur en aquesta tria, i realment és impressionant, perquè Ifigenia en grec vol dir la dona forta, i és una dona forta a través de la qual es vehiculen aquesta universalitat dels missatges il·lustrats, la condemna de la violència política, la condemna de la violència ideològica, en aquest cas a través d'una religió, però ara ho podríem ampliar perquè podem actualitzar també aquests missatges, i sobretot la defensa de la humanitat, que és en totes i cada una de les persones, i sobretot amb aquest estranger que encarna Orestes, el seu germà, sense que ella ho sàpiga, i que ella, com a sacerdotessa, hauria de sacrificar. I s'hi nega. S'hi nega en nom d'una llei natural, és a dir, d'aquesta ètica profunda que jo crec que n'hi hauria de n'hi ha en el cor de totes les persones.
0: Molt bé. Ampliem el cercle.
1: Sí.
0: I a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I ja t'he de dir que, jo, que venguis amb un assaig, que és un gènere que moltes vegades passa desapercebut. En certa manera, la il·lustració a Menorca no deixa de ser un assaig divulgatiu.
1: Sí.
0: Aquí ens dus també un clàssic de l'assaig en llengua catalana.
1: Un clàssic, Duc Joan Fuster, evidentment el gran assagista, com diuen Damià Pons, equiparable als grans intel·lectuals de l'Europa del seu temps. De fet, hauria pogut triar moltes obres, però pensant en aquell públic que vulgui entrar-hi, el diccionari per a ociosos. A més, em fa gràcia, encara hi ha rastres il·lustrats, perquè, de fet, ell ja remet també els il·lustrats, el diccionari de Voltaire. Per tant, el diccionari per a ociosos, que té una lectura fantàstica, per me veure tot aquell escepticisme, ironia, tot aquell joc que s'ha fet de pensament i de paraules de Joan Fuster, i jo crec que és un llibre que té garantit l'interès dels lectors, tant en aquelles entrades més llargues que funcionen com a microassaig, com en algunes que són veritables aforismes, aquests aforismes pels quals Joan Fuster és tan conegut. Fins i tot, em sembla que aquí agafo una idea que t'he llegit de tu d'alguna banda, fins i tot en aquelles coses que pot haver-hi una distància, fins i tot és interessant, perquè ens obliga a continuar aquest diàleg en el lloc on ella el va deixar. I a més, i ara somric, ho faig en pla també un poc interessat, perquè jo crec que Joan Fuster despertarà molt prest, tornarà a despertar molt prest, després de l'any que li vam dedicar el 22, l'interès de tanta gent, perquè ja es impremta el gros volum titulat Joan Fuster i les Illes Balears, que jo crec que als lectors específicament de Menorca també els servirà per reviscolar l'interès d'aquest gran assagista, d'aquest gran intel·lectual i també traductor.
0: De fet, traductor, entre altres, d'obres
1: sí,
0: manco d'una de les obres més conegudes del tercer autor que ens...
1: Que és... Sí,
0: Perquè, de fet, Joan Fuster va traduir L'Estrany, per exemple.
1: Per exemple, entre d'altres.
0: Entre d'altres, sí. I de fet, aquesta evidentment no la va poder traduir per una qüestió temporal, però acabarem amb una darrera recomanació que pertany a la literatura universal, que també té connexions en l'illa, que té connexions amb... Vostès, i que
1: tot, si tot està lligat. Sí.
0: Tot està lligat, i quina és aquesta
1: A veure, jo hi he pensat, però no m'hi puc resistir, perquè és el que em neix. Jo he de recomanar El primer home, d'Albert Camus. Aquesta novel·la pòstuma, que no es va publicar fins l'any 94, i que realment va obligar a repensar Camus i a tornar-lo a col·locar en el centre del nostre món, del nostre món més gros. I el recomano perquè és una gran novel·la, és una novel·la bàsicament de formació, una novel·la de formació, així es diu, una novel·la inacabada, però que tot i així és meravellosa, perquè m'agradaria llançar un missatge una vegada més, em sembla que ja ho he fet, perquè és la novel·la dels menorquins d'Algèria. És una novel·la que té uns lectors privilegiats que som la gent de Menorca. I això ho hauríem de tenir clar. Si volem realment conèixer què va significar la gran, gran emigració menorquina a Algèria, el fruit més destacat és Albert Camus, llegim El primer home, perquè tenim assegurades tantes coses, tenim assegurada emoció humana, tenim assegurada bellesa literària, però tenim assegurada també memòria, que és memòria menorquina. Per tant, jo crec que El primer home hauria d'ocupar un dels llocs primers dins les biblioteques de tots els menorquins i menorquines.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que han estat molts, però especialment la il·lustració a Menorca, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Fina, per acceptar de participar en aquest programa. Ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu.
1: Moltes gràcies a tu, Isma, per dur endavant tot aquest projecte, que el trobo interessantíssim i que ens permet allò de retrobar-nos amb els nostres escriptors i escriptores, i per tant estàs enriquint molt tot el nostre món referencial. Moltes gràcies a tu i a Ràdio Far. Sí.
0: I moltes gràcies als nostres oients per la seva atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits.
0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les ones de Radio Far.

español i ben en pel ens ha deixat el porc. Diuen que demà en veu més bo i cap al sac ens

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Lucía Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Coses per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, company, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal tu ja fa, tu ja t'anàs amb aquí.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, León Manso, Marco Mezquida, Pal de Gall i més. El passeig mos durà a assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com. La distància que has deixat

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endinsar vos un poc més dins aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que a qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Una sola pregunta pot contenir més pólvora que mil respostes. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. Quan anava a l'institut, hi havia un professor a qui els alumnes anomenaven en Perquè. Va rebre aquest malnom perquè quan feia una pregunta i qualcú responia, jo no, perquè era un alumne tímid i insegur, i quan me preguntava, jo deia que no ho sabia, i ala, que contesti un altre. Ell sempre repreguntava, i això, Perquè. Llavors, es tornava a respondre, i ell tornava a repreguntar, i això, Perquè. I així, mos hi podíem estar quasi mitja classe, com si haguéssim entrat en un bucle espai-temporal. Déu salat, era de lo més irritant. No ets tu, el professor? No va ser fins molts anys després que em vaig preguntar com és que ho feia. Era així de cabró o ho feia per qualque motiu? I vaig arribar a la conclusió que no era un cabró. De fet, era i encara és un gran professor. I que ho fa perquè només fent preguntes pots arribar a l'arrel d'una resposta. Començam el programa d'avui amb aquesta cita de l'autor de El món de Sofia, Justin Gardner, per introduir un llibre molt, molt, molt especial. Un llibre compost exclusivament de preguntes. Avui, el sentit interrogatiu de Padgett Powell. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Catalana.

0: Comencem? Pots reconèixer aquesta cançó? És Why Does My Heart Feel So Bad, de Moby? Què li passa en el protagonista d'aquesta cançó perquè el seu cor et senti tan malament? Sabies que Moby és parent de Herman Melville i que per això es va posar el nom artístic de Moby? Has llegit Moby Dick? Has vist mai una balena? T'agradaria nedar entre balenes? Vas tenir por d'anar a nedar després de veure Tauró de Steven Spielberg? Ets d'aquelles persones que a la platja s'endú un llibre? Quin tipus de llibre t'enduries per llegir a la platja? T'enduries un llibre com aquest? Es pot dir que és una novel·la? Serà millor que una novel·la? Importa de debò que sigui o no una novel·la? Trobes que un llibre escrit exclusivament de preguntes és una idea provocadora, intel·ligent, curiosa, diferent? A qui trobes que es dirigeix directament aquesta novel·la? Trobes que t'intimidaria, te faria riure o te faria plorar?
1: Per què els fiets tenen més calor que les fietes? Per què creixem i després en collim? Per què les plantes són verdes? Perquè els animals tenen època de criança i les persones crien totes tot l'any. Per què dormim a la nit i no al dia? Per què ens agrada fer preguntes? Per què el foc és vermell?
2: Perquè me va bé un cafè quan m'aixeques de matí. Perquè vull trascar el camí de la raó i no de la fe. Perquè cercam el perquè de tot el que no entenem. Perquè quan fem un eixem, les parpelles sempre juntes. Perquè sempre ens feim preguntes de respostes que no volem.
3: A quines parts del cos te pot agafar una tendinitis i on fa més mal?
0: Has llegit qualque cosa que s'assembli a aquest llibre? Pot ser te recorda Me'n record de Joe Braniard o George Perec? Has llegit qualcun d'aquests dos Me'n record? Te'n recordes que em vaig fer un bibliofric a la primera temporada? Vas escoltar el programa? Te va agradar? Com és que sempre m'agrada tant sortir del tema? Serà que som un poc postmodern? Per on anava? Anava per qualque banda? Trobes que aquest autor és un geni o que està com una puta cabra? Si el llibre està fet sols de preguntes, es podria dir que és un llibre inesgotable, sense final? És això darrer una metàfora o estic sent literal? Creus que la novel·la té límits? Quins són els límits de la ficció? Quin sentit té escriure una novel·la a base de preguntes sense resposta? És això la natura primera de tota creació? L'autor mos està mostrant el significat de despertar cada matí i modelar el jo? Te vols conèixer?
4: Es pot sortir si ets fora?
5: I entrar si ets dins?
6: Què va existir primer? La gallina o l'ou? Si tenim un gall dalt una teulada, cap a on caurà l'ou que post?
5: Si dus un tanga en hivern, es refredaràs?
4: Si un ou mudo tanga, què passa amb la gallina?
7: Cada quant es canvien els llençols i els raspalls de dents?
5: Si fossis un superheroi, quin superpoder t'agradaria tenir?
0: Creus que aquest llibre es podria exposar en un museu? Quins artistes coneixes que podrien haver escrit aquest llibre? Duchamp, Magritte, Kahlo? És la incertesa el que defineix els nostres dies? O defineix en general la vida? És aquest llibre la plasmació de la incertesa de la vida? O potser és una constatació de lo efímer de l'existència i a la vegada una convidada a que mos enriguem? Trobes que amb aquestes preguntes sense fi l'autor intenta esbrinar els límits del sentit? Quin sentit té una novel·la? Trobes que llegir aquest llibre seria un desafiament? Creus que aquest desafiament té a veure amb respondre sols amb un sí o un no, sense atendre a la infinita gamma de colors que enriqueix el món? Es pot viure eternament en ses paraules?
6: Quina lectura t'ha fet connectar amb l'absència de qualcú estimat?
7: Quina és la lectura que provoca la malaltia de la son?
6: Quina postura és la més còmoda que necessites per llegir i quina és la més extravagant?
7: Quina lectura no has pogut acabar de llegir?
6: És d'aquests que quan vas vàter necessita endur-se'n un llibre.
8: Si només poguéssiu veure el món en un sol color, de quin color voldríeu veure'l? I si no fossis un humà, quina espècie series o què series? Què és el primer que penses quan et despertes? Quantes persones creus que ara mateix estan fent l'amor? Quina és aquella música que escoltes però que mai confessaries en públic que l'escoltes? Si haguessis de triar entre un diners tota la vida o una vida plena, què triaries?
0: Es pot escriure la novel·la de la nostra vida només amb preguntes? Poden les preguntes produir un canvi en la nostra manera de pensar i en la nostra manera de percebre el món? Sentir un munt de preguntes seguides té una musicalitat especial, com un poema? Series capaç de llançar a qualcú més de 100 preguntes? Quin tipus de persona és capaç d'escriure una bogeria de llibre com aquest? Per quins motius? T'assembla que el programa d'avui és la millor manera d'expressar la meva fascinació per aquest llibre? Què t'ha semblat el programa? Trobes que n'hauria de fer més d'aquest tipus? Me podries recomanar qualque llibre que vagi per aquests tirs? Me vols preguntar qualque cosa? Contestaràs qualcuna d'aquestes preguntes? Què faràs amb les respostes? Te serviran de qualque cosa? Creus que encara té sentit continuar fent preguntes? Me deixes que te faci una última pregunta? Què t'agradaria que te demanés? Ha arribat el moment d'acabar el programa.
8: Quina part del teu cos t'agrada més? O quina part del teu cos creus que crida més atenció? Ets una persona que prefereix el sexe quan despertes o abans d'anar a dormir? Quan surts amb els teus amics, t'agrada que et toqui una taula rodona o una quadrada? Si demà s'acabés el món, què faries avui? Ets més d'amics o de parella? I el teu cor, a quin ritme batega?
0: Jo crec que sí, que ha arribat el final del programa, perquè com aquest llibre, aquest sentit interrogatiu, mos hi podríem estar hores i hores fent preguntes. Vull agrair la col·laboració a tota la gent qui ha aportat i afegit preguntes en el programa d'avui. Preguntes que no són més que un mecanisme per entendre la incertesa d'aquesta vida. Deim adeu citant en el poeta Wallace Stevens, qui diu que la confiança, com l'art, mai prové de tenir totes les respostes, sinó d'estar obert a totes les preguntes. I també fem una altra pregunta. Com de profund és el teu amor? De Rapture. Si vos he de ser sincer, crec que encara som aquell alumne tímid i insegur que no vol que li facin preguntes. Potser és hora d'aplicar-me aquestes coses que predic i començar a fer-me preguntes. Però què voleu que vos digui? S'està tan bé sent el burro del poble. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloqüència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició d'Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: serà millor. Sabrà que són aquests fantasmes voladors.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues, és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig conèixer a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.